0: elección es seguramente lo que mejor idea da de cómo Trump entiende el poder y las reglas. No le importa lo segundo, solo lo primero. Y da cuenta de por qué tanta gente teme que las elecciones de medio mandato no vayan a ser limpias. La tarjeta roja no es lo más grave que ha hecho un presidente que tiene en vilo a la OTAN, que amenazó con invadir Groenlandia, bombardeó Irán sin aclarar razones y alentó la toma del Capitolio. Pero lo de la tarjeta roja lo entiende todo el mundo. Es como lo de Zapatero, lleva 8 semanas sin explicar la procedencia de unas joyas millonarias que aparecieron en el registro de la UDEF en su despacho, y no ha aclarado siquiera si han cotizado a Hacienda lo que corresponde. No es lo más grave en medio de unas investigaciones judiciales que incluyen organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, pero sí lo más fácil de entender. Desde el 19 de mayo Zapatero no ha tenido tiempo de aclarar ni ante la opinión pública ni ante el juez si esas joyas de 1,3 millones son un regalo o una herencia, ni cuánto ha cotizado por ellas. Es el mejor ejemplo de cómo el expresidente socialista entiende a estas alturas la rendición de cuentas y lo público. Bueno, y no solo el expresidente, el presidente también, porque Sánchez no ha visto necesario que Zapatero dé más explicaciones ni que devuelva las joyas si correspondiera. Tarjeta roja a la regeneración.
1: Moraleja, Marta.
0: Entre tanta amenaza, qué paradoja escandalizarnos por la tarjeta roja.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Catalunya afronta una jornada crítica per la simultaneïtat d'incendis que afecten el territori. Hi ha centenars de persones confinades i focs encara fora de control. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Comencem amb el RAC. Ferran Araniga, bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un accident de fa uns instants a la C-58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, ja tenim retencions habituals també en aquest mateix vessant. Tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en sentit sud cap a Barcelona, també a les dues rondes en direcció Llobregat. Al Llobregat també, precisament en aquest vessant, ja trobem l'antitud habitual en direcció a la capital catalana i el Vallès. Cues per la C-58 des de Sant Quirze i també un quilòmetre de congestió a la C-17 a Parets del Vallès i a la AP-7, on ja hi ha congestió en sentit sud d'entre Mollet del Vallès i Barberà. Per altra banda, hem de recordar que tenim diverses incidències, també recordant que hi ha diversos talls a unes vies per incendi. Tenim la C-15 a Torre de Claramunt, tallada, la BB-2131, també a la Pobla de Claramunt, la GI-660 a Bisbal d'Empordà o la GIB-6612 a Santa Cristina d'Aro. Tot plegat, es mantenen aquestes restriccions a causa dels incendis. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: El temps està marcat per aquesta calorada que s'intensificarà encara més avui amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i a la Catalunya central. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous i deixarà molta sensació d'aixafogar la costa amb temperatures màximes de 33 graus al litoral.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Inici de setmana complicat a Catalunya. Els bombers han treballat sense descans tota la nit, una nit que ens deixa imatges de flames i una gran angoixa dels veïns de les zones afectades pels incendis a Catalunya. La calor extrema no ajuda. Ahir es van declarar 3 incendis simultàniament a l'Anoia, al Vallès Occidental i a la Noguera, que es van sumar al de les Gavarres, que crema des de divendres passat i encara s'ha de controlar. L'incendi de l'Anoia és un dels que més preocupa. Es va declarar entre Carme i la Pobla de Claramunt i de moment hi ha 33.000 persones confinades, veïns desallotjats i edificis afectats. Els bombers han estat treballant tota la nit per controlar un dels flancs, primer el flanc dret, que és el que més preocupava perquè podia saltar la carretera C-15. Per sort ha quedat contingut aquest flanc i per tant aquest salt no s'ha produït, el que ha pogut evitar de moment que les flames s'encaminin cap al Bruc, una zona amb molta vegetació de camí cap al massís de Montserrat. Aquest foc, això sí, encara continua actiu. També seguim pendents de l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que s'ha desplaçat cap a Caldes de Montbui. La situació més complicada es viu a la urbanització del Farell, on alguns veïns no han pogut passar la nit a casa seva. Els bombers els han reubicat en una zona segura després de constatar que no podien garantir la protecció de la urbanització.
5: Se'ns fa impossible de protegir les cases. És una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc i el que hem fixat és la protecció absoluta de la les persones i, per tant, tenim establert un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem.
3: Ho explicava l'inspector en cap, David Borrell. De moment, el que sabem és que els bombers hi segueixen treballant activament i és que aquest foc també segueix fora de control. Per sort, els bombers sí que van aconseguir controlar el foc d'Artesa de Segre, la Noguera, el tercer foc declarat aquest dilluns. Tot i així, durant tota la nit han mantingut línies d'aigua actives per evitar revifalles. El foc va començar cap a les 4 de la tarda en un camp de cereals, on hi treballava una màquina segadora. Ha afectat unes 30 hectàrees, tot i que, segons els bombers, tenia potencial per afectar-ne unes 500. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, la simultaneïtat d'incendis i el desplaçament dels efectius i dels recursos dels bombers ha fet que el cos encara no pugui donar per controlat aquest incendi al Baix Empordà. Segueix estabilitzat i ha patit algunes revifalles, sobretot al flanc dret. En total ha afectat 25 edificacions i encara hi queden 20 vehicles d'aigua i 150 efectius que han treballat tota la nit amb l'objectiu de controlar-lo. Parlem d'un incendi que es va originar a la Bisbal de l'Empordà i el seu alcalde, Òscar Aparicio, ha parlat de les afectacions en declaracions a la Brúixola.
6: Encara és provisional, perquè fins que no estigui extingit el foc en poden haver-hi més. Nosaltres, al nostre terme, tenim dues cases afectades amb deficiències estructurals i tenim una dotzena més d'afectacions menors, que són doncs això, patis o tanques de separació. Per sort, cap desgràcia personal.
3: Aparicio explica que demà dimecres els alcaldes dels municipis afectats es reuniran amb la Generalitat per començar a veure quines ajudes són necessàries i com es pot treballar perquè no es torni a produir un incendi d'aquestes característiques. Amb tot, avui es viurà una nova jornada de calor intensa en què es poden superar els 40 graus a l'interior. Això ha obligat els agents rurals a dibuixar un mapa que alerta que tota Catalunya està en risc d'incendi. Des del nivell més baix, en alguns punts del Pirineu, al nivell més alt, a pràcticament tot el territori. Està prohibit l'accés a 6 àrees naturals, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, el Massís de les Gavarres i s'hi ha afegit també Montserrat. Davant de tota aquesta situació, la consellera d'Interior i els bombers han fet un crit a la responsabilitat i la prudència per les hores que venen. Es vol evitar el col·lapse operatiu i per això també s'ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: I és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona.
3: Davant la simultaneïtat d'incendis, els bombers han activat un centre de comandament unificat al seu complex central situat a Bellaterra.
2: Más de uno, Catalunya.
3: Entre avui i demà, Catalunya assolirà el pic d'aquesta onada de calor, que serà més intensa que la que varen patir el mes de juny. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que es poden superar els 40 graus en molts punts de l'interior i que es poden arribar als 42 en zones de les Terres de l'Ebre, l'Empordà i l'interior de Girona.
8: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
3: Davant d'aquesta calorada, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se bé i evitar el sol en les hores més fortes. En aquest context, la demanda de sistemes de climatització no para de créixer, però les empreses alerten que cada vegada els costa més trobar professionals qualificats. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
9: Bon dia, Montse. És el cas de l'empresa catalana Miquel Camps Instal·lacions, que assegura haver rebutjat molts projectes que li han arribat aquest any per falta de personal.
10: Tenir-hi que no, perquè no tens personal per fer la feina, és una llàstima. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des del principi d'any.
9: El gerent d'aquesta empresa assegura Onda Cero que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat de gairebé el 100%, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de formació professional. Davant d'aquesta situació, reclama dignificar l'FP industrial i reforçar la formació en oficis per donar resposta a una demanda que continua creixent.
3: Gràcies, Ricard. I un parell de punts abans d'acabar, sapiguen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una dona a percebre la pensió de viudetat, tot i que el seu matrimoni celebrat al Marroc no constava inscrit al registre civil. L'alt tribunal català esmena la plana de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que li havia denegat el dret en considerar que la inscripció al registre civil és única prova per garantir la legalitat del vincle matrimonial celebrat a l'estranger i evitar un frau.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
3: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
11: Bon dia. La primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol torna avui als entrenaments amb l'única incorporació fins ara d'Àlex Calatrava, qui serà presentat al migdia a l'RCD Stadium. Hansi Flick ja té el nou responsable

0: responsable de la preparació física de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Es tracta del també alemany Benjamin Kuchel. Tots dos van coincidir a la selecció d'Alemanya campiona del món al 2014. El Tour de França s'acomiada de Catalunya després de tres etapes per terres catalanes. Pogacar es va fer amb el triomf a la tercera etapa que va sortir de Granollers i va acabar a Les Angles, convertint-se d'aquesta manera en el nou líder de la cursa gal.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Són les 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: tolerancia plena hacia todo tipo de comportamientos.
1: Muchas gracias.
0: Clínicamente
1: complicados. Patológico.
0: En 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana. 6 minutos y serán las 7 de la mañana en Canarias. Ahora continuamos.
1: Vale.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Tons i Nera 2, 973 26 77 00 i a solglas.es.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
7: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
6: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
7: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
6: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
7: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
6: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
7: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
4: Bon dia. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi d'Artesa de Segre, un foc que s'havia declarat aquest dilluns a la tarda vora la carretera C1412B, a prop de Comiols, al nord del municipi d'Artesa de Segre, a la Noguera. L'avís s'ha rebut cap a 4:45 de la tarda i les flames han afectat unes 33 hectàrees, segons els agents rurals. El foc hauria començat en zona agrícola, a prop d'una masia, però s'ha estès cap a la massa forestal. Els bombers hi han treballat amb 23 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris que han fet descàrregues al flanc dret per evitar que avancés cap a l'eix de Comiols. I diversos municipis de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre han superat els 40 graus aquest dilluns en el segon dia de l'onada de calor. El rècord, amb dades oficials del Meteocat, se l'han portat Vinebre a la Ribera d'Ebre, que ha fregat els 42 graus, arribant als 41,9. Per darrere, Lleida amb 41 graus. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associats al canvi climàtic. Un pla pilot, un nou instrument de la Inspecció de Treball de Catalunya que s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballar a unes temperatures concretes en aquesta primera fase del pla.

0: Tot i això, complementa la feina que els inspectors de treball fan sobre el terreny per comprovar que les empreses disposen del protocol obligatori de calor. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que el pla vol protegir la salut dels treballadors. I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús la setmana passada es troba a la unitat de cures intensives en estat crític amb evolució favorable. Així n'ha informat el Departament de Salut en una nota de premsa aquest dilluns. Els fets, recordem, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de Lleida. El sinistre va deixar 44 persones ferides, 21 de les quals van ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova. Divendres passat, Salut va informar que es preveia traslladar en planta un dels tres ingressats a l'UCI per l'accident i que les sis persones que continuen ingressades a hospitalització es mantenen en situació estable. I el jutjat de Lleida acull més judicis per reclamacions de regants afectats pel tancament del canal d'Urgell el 2023. La secció contenciosa inicia un degoteig de vistes amb el precedent d'una condemna a la comunitat de regants. Les 8 del matí continua l'actualitat amb d'Acero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
3: Alsina, ¿me das la hora?
4: Sí, son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els bombers han donat per estabilitzat aquest dilluns a la nit l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera, un incendi que ha afectat prop de 33 hectàrees en el segon dia d'onada de calor, amb termòmetres que a Lleida ciutat han assolit els 41 graus. És dimarts, és 7 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades abans. Com cada dia donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 22 graus. A Cervera, 23. A Tàrrega, a Mollerussa i a les Borges Blanques, 25 graus a Balaguer. Al Pirineu, 21 graus. Al Pont de Suert, 20 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dimarts al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui continuem amb una onada de calor i serà un dia molt càlid. Pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Tenim avís vermell i perill extraordinari a la depressió central i també al Pirineu per màximes entre 40 i 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 34 graus a Viella, 40 a la Seu d'Urgell, 41 graus a Tàrrega i 43 a Lleida i a Balaguer. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al final del dia. Les temperatures baixaran a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Hores de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre aquest dilluns a la nit amb la retirada dels mitjans aeris. El foc s'ha declarat aquest dilluns a la tarda vora la carretera C1412B a prop de Comiols, al nord del municipi d'Artesa de Segre, la Noguera. L'avís s'ha rebut minuts abans de 4:45 de la tarda i les flames han afectat unes 33 hectàrees, segons ha explicat Anna Servent, cap de l'àrea regional dels agents rurals a l'Alt Pirineu i Aran.
4: Sí, tenim un perímetre de 32,91 hectàrees, però molta discontinuïtat interna i fins que bombers no el doni per controlat no podrem donar les hectàrees totals, perquè dintre aquest perímetre hi ha zones que no s'han cremat. Han estat, quan feien tasques de recol·lecció de cereal, ha estat una recol·lectora que fent les tasques ha picat contra una pedra i ha provocat una guspira que ha encès molt ràpidament. El tractorista ha fet molt bona intervenció perquè portava els mitjans d'extinció que se li requereixen normativament, però realment ha

0: un primer inici el foc ha corregut molt ràpid i de seguida ha agafat massa forestal.
1: Els bombers ja han treballat amb 23 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris que han fet descàrregues al flanc dret per evitar que avancés cap a l'eix de Comiols. Uns efectius que un cop estabilitzats s'han retirat per centrar-se en els incendis de Sentmenat i l'Anoia, en què els bombers ja han estat treballant durant tota la nit. De fet, a primera hora d'aquest matí s'ha aixecat el confinament als municipis afectats per l'incendi de l'Anoia. Tot plegat coincidint amb el segon dia d'onada de calor en què el termòmetre ha fregat aquest dilluns els 42 graus a punts de la Ribera d'Ebre i del Segrià, segons ha informat el Meteocat. De cara demà dimecres s'arribarà al pic amb un avís vermell per calor a bona part del país. Des de Protecció Civil també han informat que s'han ampliat els municipis en risc extrem d'incendi, un total de 45 de 9 comarques que es troben en nivell 4, on es prohibeix l'accés al medi natural. I davant d'aquesta situació, el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associades al canvi climàtic. El nou instrument de la Inspecció de Treball de Catalunya s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballar unes temperatures concretes en aquesta primera fase del pla. Laura Freixas és la directora general d'Inspecció de Treball a Catalunya.
2: El dron el que ens permet és veure una mica, igual que la visita ocular que ja fem també, en quines condicions s'està treballant. I això és només per veure una mica quina és la situació. A partir d'aquí continuen totes les actuacions de comprovació de la inspecció, en seu d'inspecció, anàlisis d'avaluacions de riscos i tota la documentació que calgui, formació als treballadors, vigilància de la salut, una mica completar tota l'actuació inspectora i després, en el cas que es determinés que hi ha hagut algun incompliment, després es decideix quines són les mesures que s'adopten.
1: L'incompliment del deure de protecció de les persones treballadores en relació amb aquests riscos específics i en les seves diferents manifestacions pot ser constitutiu d'infracció greu o molt greu en matèria de seguretat i salut. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que el pla vol protegir la salut dels treballadors. I una de les 6 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús la setmana passada es troba a la unitat de cures intensives en estat crític però amb evolució favorable, segons ha informat el Departament de Salut aquest dilluns. Altres qüestions. Un senglar ha entrat aquest dilluns a primera hora del matí a la residència de gent gran Sant Domènec de Balaguer i ha ferit a la cama una de les treballadores. Uns fets que han passat cap a 8:15 del matí. Segons fonts del centre, que han explicat a l'Agència Catalana de Notícies, l'animal estava desorientat i ha irromput a l'interior de les instal·lacions pel gimnàs on hi havia l'empleada. Arran de l'incident, la residència ha alertat dels fets als serveis d'emergències. Els bombers han retingut l'animal i els agents rurals l'han sedat i l'han retirat amb seguretat. El sistema d'emergències mèdiques, de la seva banda, ha assistit la treballadora al lloc dels fets i l'ha traslladat al CAP amb ferides lleus. La secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Lleida ha celebrat aquest dilluns 4 vistes de reclamacions patrimonials presentades per regants afectats pel tancament del canal d'Urgell durant la sequera del 2023. Les sessions han arribat després que el febrer de 2025 el jutjat condemnés la comunitat de regants a pagar 2.451 euros a un pagès i marquen l'inici d'un degoteig de judicis sobre aquest litigi. Durant aquest juliol hi ha programades diverses vistes més i la previsió és que se'n celebrin també els pròxims mesos i fins i tot l'any vinent. El motiu són les nombroses reclamacions presentades per agricultors que consideren que no van ser informats amb prou antelació de la impossibilitat de regar. I el president de l'Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, reclama la creació urgent de noves places judicials de la secció civil després d'alertar que les 6 del Tribunal d'Instància de Lleida són les que ingressen més assumptes de tot l'Estat.
3: Les 6 primeres amb més ingrés són les 6 de Lleida. Vull dir, això demostra que aquí a Lleida estem triplicant concretament el mòdul d'entrada, de manera que el mòdul d'entrada d'un jutjat de primera instància o d'una plaça d'instància serien 1.200 assumptes per magistrat i aquest any passat n'han ingressat més de 3.000 per plaça. Això evidentment ens aboca a la necessitat de creació de noves places.
1: La situació es deu principalment, diu, a la litigiositat massiva derivada de les reclamacions bancàries concentrades a Lleida per l'activitat d'alguns grans despatxos d'advocats.
4: La teva ràdio.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat.

0: Proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
2: El diari Segrent titular, un sengle agressiu escola en una residència de Balaguer. La imatge de portada foca comiols en un dia de perill extrem a tot Lleida. Amb 2:15, continua l'actualitat Onda Cero.
3: Són les 8:07 de la mañana en Canàries.

0: 93 26 77 00 i en solglas.es.
1: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
2: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
8: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
7: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
8: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
7: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
8: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
7: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
8: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: Todos pasamos más tiempo eligiendo una película que viéndola. Bueno, todos, no. Porque con Kinótico siempre sabrás qué ver. David Martos te trae las mejores recomendaciones de series y cine en Kinótico. Para que dejes el mando tranquilo y estés al tanto de los estrenos, del cine clásico y de todas las series que quieras. La actualidad cinematográfica está en Kinótico. El programa de cine, series, industria y cultura audiovisual de Onda Cero. Todos los miércoles a la 1:30 de la madrugada, Kinótico con David Martos. Onda Cero, tu radio.
10: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
11: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre. Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida,

0: www.esquiviu.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Da igual que en el campo seas tú y el balón, que el resultado del partido solo dependa de ti, o que la carrera termine cuando lo hagas tú. Porque hasta en el deporte más individual, nunca se juega solo... mientras haya afición. El deporte no siempre se disputa en equipo, pero sí se disfruta en grupo todos los fines de semana en Radio Estadio con Edu García. Y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: La brújula amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola i avui posem el focus en la infància.
5: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per a un infant com és la llar.
6: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla... Eso luego vendrá como un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
7: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
8: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
10: Sí, soy yo.
9: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
10: Sí, sube.
11: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.

0: les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
1: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
0: sí?
1: Haces xaca-xaca-xaca-xaca-xaca, i entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
0: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
1: Ja, se compta les calories.
0: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: La dona ens recorda que mitjançant l'aigua tots estem connectats i que junts som més forts. De fet, aquesta lletra diu gota a gota els petits gestos acaben fent grans canvis. I parlant de canvis, hi ha un concepte que tenim molt integrat i que hauríem de canviar, i és la hidratació. Què és per vosaltres la hidratació? Què és el que us fa hidratar per a vosaltres? L'aigua, no?
1: Què és la hidratació?
2: Tenir líquid al cos, no? Clar, tenir aigua al cos.
0: A veure, el tema és que quan parlem d'hidratació ens ve al cap aquests famosos 8 gots d'aigua al dia per hidratar-se.
1: Sí.
0: I ens oblidem que també per hidratar-se també ho podem fer menjant. I és que molts experts recomanen que el consum d'algunes fruites i verdures que són gairebé l'equivalent a un got d'aigua. Es veu que la cindra i el meló, per exemple, tenen més d'un 90% d'aigua.
2: Ah, tenen molta. Sí,
0: sí. I no són els únics, El cogombre, el tomàquet, l'enciam, les maduixes i fins i tot el carbassó ens poden ajudar a mantenir-nos hidratats en aquests dies de tanta calor. Els especialistes recorden que durant aquests dies és bo que acostumar el nostre cos a aquesta aigua que necessitem, però que no ens oblidem també que hi ha aquests aliments tan bons que poden ser un bon complement.
1: A més, fan salut, tu, i beure aigua a vegades és avorridot. Però si et menges un trosset de síndria, doncs és molt més bona,
2: a més, allò que diuen, no, has de beure saludable. Encara que no tinguis set.
1: Sí, o sigui, això és important, eh?
0: És un estrès continu.
1: A l'estiu, amb les altes temperatures, i sobretot la gent gran... Ahir en parlàvem, doncs s'han de mantenir molt hidratades, així que, bueno, si no us ve de gust aigua, doncs una miqueta de fruita, verdures, i seguireu ben hidratats perquè fa molta calor, Gerard.
2: Fa molta calor, i per això seguim amb el repte de
1: la cançó calorosa
2: del dia. I per
1: això ahir la Montse el va superar amb nota.
2: Home, per favor, no m'esperava menys.
3: Gràcies.
2: De la gran Montse Valls. Doncs mira, avui porto, bueno, anava a dir més actual, però no, ja fa 12 anys que es va publicar aquesta cançó. Avui portem Novedades Carmiña.

0: super bé.
1: Doncs aquesta és la
0: noche esta que arde, sí, literal.
1: Sí, sí, sí, sí. La cançó, la proposta d'avui és La Fiesta Tropical, de Novedades Carmiña, un tema publicat per la banda gallega el 2014, que tot i contenir la paraula calor, quan diu oles de calor, no parla de calor en si, sinó que ve a ser una metàfora de la modernitat i la gent cool. La cançó utilitza l'etiqueta festiva, sí, per ironitzar sobre els ambients exclusius i elitistes, comparant aquesta festa tropical exclusiva a la que costa entrar-hi, comparant-la amb els llocs o situacions tancats en els que no resulta senzill entrar-hi.
0: Que curiós, doncs hagués dit que parlava de la calor i punt,
2: eh? M'ha recordat una mica un Zapatillas del Canto del Loco,
0: sí,
2: no?
0: Exacte.
2: Canvis d'ambients socials.
0: De l'elit que pot entrar a llocs on nosaltres no podem accedir-hi. Vinga, què preguntes a l'audiència? Si poden accedir a llocs...
1: Deixem d'una banda la calor... Però no, i és que avui la pregunta del dia podria ser un dilema d'aquests que ens porta el Lluís Soler els divendres.
0: Parlant de Lluís Soler, que acaba d'aparèixer.
1: Mira, acaba d'aparèixer per aquí. I és que, com bé sabeu, la xocolata, que tant ens agrada a la gran majoria de persones d'aquest planeta, perd una mica de popularitat durant l'estiu pel fet que doncs, les altes temperatures fan que es desfaci i que sigui doncs, més incòmode de consumir. Per tant, avui posem sobre la taula la xocolata. I és que avui dia 7 de juliol es celebra el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata. És per això que he volgut aprofitar aquesta jornada per plantejar aquest dilema i preguntar-vos el següent. Exacte, sí. És el següent. Mengeu xocolata durant l'estiu? Supereu la barrera de la calor i la incomoditat de la xocolata allò blandúrria en detriment de seguir disfrutant d'aquest vici també els mesos de més calor? La poseu a la nevera perquè es conservi dura? A mi, per exemple, això no m'agrada perquè perd aquella textura no, tan agradable, tan sumptuosa, no es desfà amb tanta facilitat a la boca. I a banda d'explicar-nos si mengeu xocolata a l'estiu, doncs si ens dieu quin tipus de xocolata us agrada més, doncs també ens en podeu parlar. Xocolata com més negra possible, amb llet, amb fruits secs, amb caramel... Ara n'hi ha de mil tipus, eh? Per exemple, aquesta xocolata Dubai que tant està triomfant. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Mengeu xocolata a l'estiu? Quina és la vostra xocolata preferida? 676-760908.
0: Doncs avui pregunta totalment oberta, així que responeu el que vulgueu sobre la xocolata. Montse Valls, t'agrada a tu la xocolata?
2: A mi m'agrada molt la xocolata, i tant.

0: Clar, és que jo considero també que de xocolata hi ha diferents maneres de menjar-ne, tipus l'estiu jo em faig batuts, potser un colacaito de tant tant, saps, coses així. Sí que és veritat que tauleta de xocolata potser no em menjo, la veritat, a l'estiu, i de normal massa tampoc. I si m'he de quedar amb una, jo xocolata amb llet, ho sento molt. Jo, a veure, és que hi ha una marca en específic
1: que no direm aquí,
0: però la millor xocolata del món.
2: Bueno, mira, ara tinc curiositat.
1: Clar, ara ens ho dius. O millor, ens portes un exemple.
0: Soc molt clàssica, eh? O sigui, vull dir, no és cap misteri.
1: I t'agrada posar-la a la nevera?
0: No la poso gairebé mai.
1: Que jo la poso tot l'any a la nevera.
0: Sí? No, sí. Jo a la despensa. Gaire, eh? Un lugar, com diu a l'etiqueta, un lugar seco i fresco. Sí. Pues a la despensa.
1: Ah, ja està. Seco i fresco, eh? És com, bueno, vale, molt bé.
2: Ara costa trobar lugares secos i frescos.
1: Sobretot frescos, no hi ha nada fresco.
2: Si trobo algun, m'hi poso jo. En comptes de la taula de xocolata, m'hi poso jo.
1: Peter, tu també la poses a la nevera.
3: Sí, sí, sí. Això que deia el Gerard, que no, que perd el sabor, que si no, no es fon tant. És que si la tens fora ara mateix, es fon directament.
2: No, però a l'hivern? Ja, clar.
3: A l'hivern no, a l'hivern sí que...
2: A l'hivern fora, eh?
1: Jo ho poso tot l'any. Sí, crec que no soc gaire de xocolata. Potser em dura 3 mesos, una tauleta, amb la qual cosa... Potser perquè la poso a la nevera i m'oblido d'aquí. No la veig, la tinc una mica amagada.
3: A mi em dura 3 hores.
1: Ah, clar, és que això...
2: És que, clar, l'estar 5 minuts esperant que es desfagi la xocolata perquè està a la nevera...
0: Ja, jo també. Clar. Sí que poso a la nevera, és que m'agrada molt a mi la combinació de xocolata negra amb taronja. Oh, i aquesta sí que la poso a la nevera, per exemple.
1: I amb sal.
0: I amb sal també.
2: Sí, amb sal, sí, és molt bona.
1: Els bombons em fa coseta el líquid de dins, que no es desfà. Yeah. No m'agrada, per això prefereixo la nevera.
2: Clar, hi ha uns, que ja te'ls diré després, perquè són d'una marca.
1: A mi me'ls porteu i així sé quins són, perquè jo pel nom no ho sabré.
2: Que porten com xocolata
1: aquests,
2: per dins,
1: em refereixo, exacte, i aquest. No m'agrada. Els haig de posar a la nevera.
2: A mi aquests, quan et surt...
1: No m'agrada gens, em fa coseta.
2: M'encanta, o sigui, és indescriptible.
1: Clàudia, tu què?
4: A mi només m'agrada un tipus de xocolata molt concret, que és la Blanca Moreo, d'una marca que no direm, però...
2: Però ja l'has dit.
3: Sí, Blanca Moreo.
1: Sí.
0: Però no és
1: amb galetes.
0: No, sí, però no és d'aquesta marca de galetes. És una marca de xocolata que jo sé quina xocolata és.
1: Pues, que bona, també. És que la xocolata ha de portar alguna cosa. Fruit secs, galetes,
2: sí.
1: Caramel...
2: Sí, a mi la
1: salted
2: xocolata...
1: Caramel. Ui,
0: caramel, sí.
2: La xocolata amb caramel o amb crema de cacauet, a
1: amb crema de cacauet és una passada.
2: Amb crema de cacauet i sal, ja, i clar, crema de cacauet, caramel i sal, vull dir, ja és
1: una
2: com
1: bomba.
2: La bomba. Sí, sí.
1: 12:30 minuts i estem parlant, com sempre, de menjar i aquestes i hores que tenim ja, comencem a tenir ganona, doncs ens fem trampes al solitari.
2: Una rajoleta de xocolata, ara, que aniria.
1: Per locutar és complicat,
2: No, per locutar...
1: Sí, el Robert sempre té xocolata. Aquí.
2: Sempre.
1: Ves a mirar ara si s'ha deixat algo.
2: Ara anirà.
1: Estarà fos. Sí,
2: ara anirà.
1: Si se l'ha deixat,
2: estarà allà, sí.
1: Destrossada la xocolata. Va, com us agrada a vosaltres la xocolata? La mengeu a l'estiu? Jo conec persones que no mengen xocolata a l'estiu perquè, bueno, no els agrada posar-la a la nevera.
2: Hi ha debat.
1: Mira, potser podríem... No, perquè ja si el fem avui...
2: Sentit.
1: Quin tipus us agrada? Bueno, el que ens vulgueu explicar de la xocolata, ja que avui és el seu dia mundial, notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat. Vinga. Seguim pendents de l'evolució dels diversos incendis que afecten Catalunya. Ara mateix, un dels que més preocupa és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i sense estabilitzar.
0: Sí, i és que les represes i els focus secundaris continuen complicant les tasques d'extinció. El cos de bombers treballa amb desenes de dotacions terrestres i mitjans aeris i adverteix que el perímetre continua sent inestable, especialment a la zona del Farell. Per aquest motiu, es manté el confinament dels veïns d'aquesta urbanització davant el risc de noves revifades. La situació s'ha vist agreujada per unes condicions meteorològiques que els bombers qualifiquen d'extraordinàriament crítiques, amb una marinada seca de component sud-oest que dificulta les tasques d'extinció.
5: Ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però de tota manera no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem amb una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i per tant doncs esmerçarem esforços en contenir qualsevol repàs.
0: Miriam, si et sembla, escoltem ara la consellera Núria Berlón d'Interior, que està compareixent a hores d'ara.
6: Tenim actuem, però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut ser

0: Aquí treballant amb l'operativa, d'altres doncs, bueno, s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. He demanat sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals, bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres els mitjans de comunicació per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge de prudència i sobretot corresponsabilitat de tota la ciutadania que deia la consellera Parlon.
2: Sí.
1: Més qüestions. La situació és més favorable a l'Anoia. L'incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt ja està estabilitzat després de cremar unes 500 hectàrees.
2: Sí, Míriam, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria dels municipis afectats, tot i que es manté a l'urbanització de les Garrigues, on hi viuen un centenar de persones, ja que aquesta urbanització justament està situada dins del perímetre de l'incendi. Pel que fa al balanç sanitari, el SEM ha atès 13 persones entre els incendis de l'Anoia i Sant Manat. Hi ha un ferit menys greu traslladat a l'Hospital d'Igualada i 12 afectats lleus, i justament escoltàvem ara la consellera com deia que fins i tot alguns bombers han patit cops de calor. Sobre la resta d'incendis que afecten Catalunya, l'incendi a les Gavarres, al Baix Empordà, continua estabilitzat i els bombers treballen per controlar-lo, i a Artesa de Segre, a la Noguera, els efectius han pogut controlar el foc. Amb tot, les autoritats, ara escoltàvem a la consellera, alerten que la jornada continua sent marcada per un risc extrem d'incendi i que mantenen la vigilància, la màxima vigilància arreu de tot el territori.
1: Acabem explicant que la Fiscalia de Barcelona ha demanat presó provisional per l'acusat de la mort d'un menor de 15 anys al barri de la Sagrera.
2: Recordem que el jove va morir dijous passat a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegaso de la capital catalana. Segons la Fiscalia, la mesura és adequada a la gravetat dels fets i, a més, argumenta que existeix un risc de fugida, possible obstrucció a la justícia i risc de reiteració delictiva. La petició s'ha presentat avui davant l'autoritat judicial mentre la investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies del cas.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres sempre.
1: Doncs ho explicava ara la Montse, quan apenas portem dues setmanes d'estiu, Catalunya ja encadena dies especialment complicats pel que fa als incendis forestals. Durant l'última setmana s'han declarat més d'una quinzena de focs a localitats com Piera, Sant Boi de Llobregat, Capellades, Òrrius o Barruera.
3: A aquestes s'hi afegeixen els grans incendis que encara marquen l'actualitat, com els de Sant Manat, com acabem d'explicar, les Gavarres, sobretot el cap de setmana, Peramola o Artesa de Segre, i els incendis que es van originar ahir, per exemple, a l'Anoia, Vilademuls i Llers, arribant en alguns casos a confinar la població. Els bombers insisteixen que ens trobem en un moment de risc molt elevat. Les altes temperatures, la baixa humitat i la gran quantitat de vegetació acumulada fan que qualsevol espurna pugui transformar-se en un gran incendi. Els experts recorden que la lluita contra el foc no comença quan s'origina una flama, sinó molt abans. La gestió dels boscos, el manteniment de les franges de protecció i la manca de professionals són alguns dels grans reptes que hi ha actualment a Catalunya.
1: Jordi Terrada, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Si no m'equivoco, ara mateix et trobes a les Gavarres, que recordem que des de divendres és un dels principals punts d'atenció per aquest incendi que ha cremat 2.300 hectàrees. Les autoritats ens deien que a mitjans de setmana es podria donar per extingit. No sé quina és ara mateix la situació.
4: Bé, doncs esperem que sí, que al llarg d'aquesta setmana es doni per extingit. Segueix sent una situació, a veure, encara hi ha, pel que diuen, doncs alguna situació que potser és una mica inestable, doncs estan esperant doncs, de deixar-ho tot ben acabat.
3: Mm-hmm. Jordi, com dèiem en la introducció, sembla que els incendis, sembla evident que els incendis són cada vegada més habituals i des de fa temps ja se'n venen produint aquí a Catalunya. Com definiries la situació actual dels boscos catalans? És una situació excepcional o diries que ja fa anys que s'arrossega tot això?
4: Doncs és una situació que ja fa anys que s'arrossega. Portem un dèficit crònic de les últimes dècades, de que hi ha hagut poca gestió forestal, i això també és bàsicament degut a que la societat ha canviat. Ja no tenim una societat rural que aprofita aquests recursos que tenim en els boscos, i hem viscut la gent ha viscut a les ciutats, no? Ha canviat tota la dinàmica socioeconòmica i això ha fet doncs, que els boscos hagin deixat de gestionar-se, perquè també la rendibilitat és molt baixa o deficitària bàsicament a la major part del país. Llavors no és un fet excepcional, és una cosa que fa anys que s'arrossega, i el que hem de fer doncs, és bàsicament posar-hi mesures mica en mica, perquè tampoc podem arreglar aquesta situació d'un dia per l'altre, sinó que és canviar una dinàmica que ve de molt

0: anys i necessitem doncs, un període prou llarg doncs, per tornar-ho a revertir.
1: Amb tot, Jordi, no sé, potser la memòria ens falla, però dona la sensació que aquest inici d'estiu ha estat més complicat encara que d'altres anys. No sé si és així i si és així, per què?
0: Mira, doncs voldria posar en context això. Els principis de juliol sempre són complicats, però precisament aquest any fa 40 anys dels grans incendis que vam tenir l'any 86, on va cremar una part de l'Anoia, una part del Bages, i on va cremar també la muntanya de Montserrat, que molts ho recordareu. Sí. I de fet, també aquesta setmana fa 32 anys que hi van haver els incendis de l'any 94, que van cremar 48.000 hectàrees entre el Bages i el Berguedà. És a dir, històricament hem tingut sempre uns juliols complicats. El que passa que també la nostra memòria sol ser bastant curta, és com la memòria meteorològica. Sí, sí. Correcte.
2: Jordi, a tot això, fins quin punt creus que són detonants com les qüestions climàtiques i fins quin punt la responsabilitat ve més per l'activitat humana?
0: A veure, la major part de les causes, de les ignicions, són d'origen humà. Aquí l'origen natural dels incendis bàsicament només el tenim amb els llamps. Per tant, la mà de l'home sempre està al darrere. Això no vol dir que sigui intencionat, la major part són negligències, són accidents, fruit de la pròpia activitat, i per això, precisament, en cas, quan hi ha molt de risc, s'agafen aquestes mesures, que és tancar els massissos, que bàsicament és que no hi hagi persones a dins que puguin generar activitats i, per tant, hi hagi aquest risc d'ignició.
1: Els bombers alerten de risc elevat d'incendis a molts punts del territori. No sé quins són els punts que més preocupen a hores d'ara.
0: Doncs, preocupa tot arreu, la veritat. En una onada de calor com aquesta, la preocupació és arreu. Sí que està distribuïda pel territori, canvia al llarg del dia, només cal veure els mapes de risc i els mapes que publica el Departament d'Interior amb el Pla Alfa, on allà és molt evident doncs, que sí que hi ha unes zones que són més extremes que d'altres, però la realitat és que tot el país està en un risc molt alt.
2: Pel que fa a les actuacions de prevenció, no sé si identifiques alguna cosa que s'hauria d'estar fent ara mateix i que no s'està fent.
0: Doncs hauríem d'estar invertint més en els boscos. És un problema d'inversió perquè la gestió forestal no és rendible. Llavors, si no hi ha un suport públic per la gestió d'aquests boscos, doncs els boscos el que fan cada any és anar acumulant la vegetació que va creixent. Cada any del que creixen els boscos, només són capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis. Vol dir que els incendis tinguin un comportament menys violent, menys intens, i també generar oportunitats per l'extinció i, evidentment, generar espais segurs per a les persones, que és l'altre gran problema que tenim a Catalunya, que és que tenim moltes persones vivint en urbanitzacions que estan pràcticament a dins del bosc, i aquí doncs, també és molt important crear aquestes condicions de seguretat.
1: Però clar, Jordi, com deies al principi, aquesta és una qüestió que no és nova. Cada any parlem del mateix, quan arriben els incendis. Abans de la temporada d'estiu parlem de quina ha de ser la gestió dels boscos, quan comença la temporada d'altes temperatures i els incendis, ens en recordem d'aquesta mala gestió que s'està fent als boscos, amb la qual cosa no sé qui hauria de fer el pas i com s'hauria de fer.
0: Doncs, a veure, és complicat sempre. És a dir, davant d'un problema complex com aquest no hi ha solucions simples, no hi ha una única solució, no és només un problema de diners, és a dir, hem de dir que el govern de la Generalitat ha entomat des dels últims mesos el problema de la gestió forestal com una cosa prioritària, amb un augment de pressupostos, un augment de recursos, també de planificació. És un primer pas, però és evident que això requereix d'uns anys de posar-ho en marxa. És una roda que és molt lenta, la gestió forestal. Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal, però també hem de solucionar un altre problema, que és que hi haguin treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any. Ens passa una mica com els pescadors, no? Que tenim persones que poden treballar doncs, de setembre fins a finals d'any, i després hi ha molts mesos que no pots treballar en el bosc, doncs, o bé pel risc d'incendi o perquè també doncs, hi ha limitacions de caràcter ambiental que s'han de respectar, d'èpoques de nidificació. Llavors, clar, tenim unes feines que acaben sent molt temporals. Les empreses, els és molt difícil sobreviure amb una temporalitat així i sobretot és molt difícil retenir talent en un sector on no pots oferir una feina de qualitat durant tot l'any. Llavors, Bé, no hi ha una solució única a un problema que

0: així complex, també hi ha un altre problema, que és els productes que traiem del bosc necessiten d'un mercat. S'ha de generar una economia de valor afegit, que ara mateix no la tenim aquí al país. Llavors, també és important ajudar les indústries a generar valor afegit a partir de la fusta. Tenim, hi ha estudis, hi ha plantes pilot, hi ha, tenim centres d'investigació que estan treballant aquestes línies molt potents. El que ens feia falta això és traslladar-ho en el mercat perquè també fos la pròpia economia que de forma autònoma pogués una mica traccionar la gestió forestal.
1: Uh-huh. Ens explicava Jordi que la gent cada vegada treballa menys al bosc. Diries que ara mateix hi ha falta de personal especialitzat en treball forestal?
0: Sí, absolutament. Falta molt personal per treballar al bosc, que és una de les mancances més grans, i a més també falta poder-los formar bé, val? Perquè també el sector sempre hi han anat a treballar persones amb poca formació i el que ens fa falta és que s'incorporin persones noves, que poder-les formar bé, que realment dignificar aquesta professió, perquè és una professió molt digna i molt bonica, però també ens falta aquest punt de poder-los formar. Un dels factors limitants és on trobem aquestes persones, i ens trobem que molta gent del país ja no vol treballar en els boscos, però això no és només amb el sector forestal, ens passa en tot el sector primari. Llavors aquí també és important facilitar, o per exemple una mesura seria doncs, anar a fer la contractació en origen, de poder portar persones d'altres països que venen formades a treballar cap aquí, perquè d'altra manera, ara mateix, no tenim prou gent per treballar en els boscos.
2: Ahir el president Salvador Illa anunciava ajudes econòmiques per la gestió dels boscos i deia que el més important és canviar la mentalitat respecte al tractament d'aquests boscos. Assegurava que tenim una mentalitat molt urbana i que de vegades no volem que es toqui res. No sé si creus que aquest és el tema.
0: Doncs aquest és un dels temes més importants, perquè és molt habitual que quan estem treballant en els boscos, estem fent gestió forestal, estem estassant, estem tallant els arbres, estem aclarint els boscos, hi hagi moltes queixes per part de la població. Queixes, denúncies, missatges a les xarxes socials. Hi ha una criminalització d'aquest tipus de treballs. Però la paradoxa és que moltes d'aquestes persones, quan veuen un incendi, els fa molta pena que el bosc es cremi. Però al mateix temps no entenen la gestió forestal. No? Llavors, vivim en una societat absolutament desconnectada de lo que és la gestió dels boscos, de lo que és el sector primari en general, i aquest desconeixement, és a dir, a casa tots tenim coses de fusta, tenim una cadira de fusta, una taula de fusta, però ningú es pregunta aquesta fusta d'on ha sortit. I per tenir aquesta fusta doncs hem de tallar un arbre. Sí que quan tallem aquell arbre, a més estem no només fent una taula, sinó que estem fent una acció de prevenció d'incendis, això té un valor, i això falta explicar-ho, fa falta conèixer-ho, perquè la fusta surt d'algun lloc. Aquesta reconnexió entre el món urbà i el món rural és molt necessària. Aquí ens fa falta molta feina de fer pedagogia, perquè si no, penseu que fins i tot ens hem trobat amb casos de que després d'un incendi que ha impactat en una urbanització i s'han cremat cases, quan posteriorment s'ha anat a fer la franja de seguretat en aquella urbanització, els mateixos veïns que han vist l'incendi a tocar de casa seva estan en contra de la franja d'urbanització. És paradoxal això, però són situacions que ens trobem i ens hi trobem cada dia. Per tant, ens falta molt aquesta part de comunicar, d'educar, i l'educació passa, sobretot, comencem pels nens. No? Hauríem de començar a les escoles doncs, explicant aquesta importància de la gestió dels boscos.
1: Jo, precisament, Jordi, volia preguntar-te per les franges de protecció, que ara mateix són un element que ha cobrat una importància essencial. Estan ben mantingudes i ofereixen garanties aquestes franges de protecció? Quin hauria de ser el responsable?
0: El responsable de l'execució de les franges sol ser el veí, el que viuen allà. Mm-hmm. El que passa que, per defecte, si no ho fa la persona, ho acaba fent la comunitat o de veïns o l'urbanització o l'Ajuntament, no? Subsidiàriament acaba sent l'Ajuntament. Té molt sentit que una franja d'urbanització s'executi de forma conjunta, no una cosa individual, perquè és una infraestructura que és per tota una comunitat. La franja és molt necessària. Són 25 metres de seguretat, que el que fan és que si el foc arriba a aquesta urbanització, el foc baixa molt d'intensitat. I el que acaba fent, això no vol dir que sigui infal·lible, però sí que amb la intensitat, com que baixa la intensitat, diguem-ne que el foc pot impactar a les valles dels jardins, pot impactar fins i tot en les primeres cases, però no se crema en urbanització. És una mesura de mínims. 25 metres és el mínim que ens diu la llei. Moltes urbanitzacions ho tenen fetes, però ens en queden moltes per fer de franges, perquè és que a Catalunya tenim moltíssimes urbanitzacions i a més amb tipologies molt diferents i amb dèficits urbanístics molt diversos. És un problema pels ajuntaments gestionar tot això, I realment als ajuntaments els hi fa falta molt de suport per tirar endavant aquest tipus d'infraestructures. Les diputacions ja estan ajudant. El govern de la Generalitat també ha fet una aposta molt decidida per posar-hi més recursos i perquè tothom tingui les franges planificades. És a dir, està tot molt ben encarrilat, però com deia abans, portem anys de dèficit de fer aquesta feina i això doncs requerirà doncs, un període d'adaptació i de posar-ho al dia.
2: Doncs esperem que es capgiri aquesta situació i que comencem a fer una millor gestió dels nostres boscos. Jordi Terrades, gerent de Boscat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Doncs avui us estem preguntant per la xocolata, ja que és el dia mundial, si us agrada, si no, quin és el tipus que més us agrada, si a l'estiu sobretot mengeu xocolata o la parqueu fins a que arribi el fred. Vols escoltar el que diu la
1: nostra
2: audiència?
1: Vinga,
2: va, estic frisant. A veure si són de xocolata.
4: Hola, familia, buenos días.
2: Hola.
4: Pues a mí me gusta todo tipo de chocolate, me da igual. Me encanta el blanco, me encanta el negro, me encanta el chocolate con leche, pero sobre todo me gusta mucho el negro con naranja. Y sí, okay, yo lo meto en la nevera. Lo que pasa es que lo saco un pelín antes de comérmelo para que ya se atempere un poquito, pero es que si no está demasiado blandurrio y se deshace todo. Así que a la neverita y sacarlo un poquito antes de... Cruspiru. Venga, patunets. Adeu.
5: Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Pues sí, soy de tomar chocolate, soy adicto al chocolate y el único que tomo es el de 85% de cacao. Todos los demás como que son descafeinados, no me sientan igual. Y obviamente en verano pues se conservan dentro de la nevera, así crujientito.
2: Qué rico.
5: Una delicia. Un saludo, buen día.
6: Bon dia. Ostres, avui quin tema toqueu. Mira, a mi la xocolata m'encanta. M'encanta la xocolata negra. I m'agrada la xocolata, doncs, de totes maneres. La xocolata de tableta, tot. Pastels de xocolata. L'única afluixo ara a l'estiu és xurros en xocolata. Això és el que afluixo. Però la xocolata me la continuo menjant de totes maneres. Vinguen. Adéu.
2: Adéu, adéu. Afluixa, però no deixa de menjar xurros amb xocolata. Clar que
1: afluixar
2: sí.
1: No vol dir
2: mira,
1: parar.
2: Farcits no, envoltats de xocolata.
1: Sí.
2: Si els fiques a la nevera...
1: Sí, sí, bueno. I tant. Molt fan de la xocolata negra, eh? Ja, és que, xocolata negra... Jo prefereixo... A mi m'agrada amb llet, eh?
2: I, bueno, quan em ve de gust, m'és igual.
1: Sí.
2: Va, seguiu enviant les vostres dolces notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, repassem l'actualitat esportiva. Actualitat esportiva que ve carregadeta de Mundial. Víctor Llucià, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Míriam. Algú us ha dit que no li agrada la xocolata o no?
2: De moment no.
7: Ah, vale. No.
2: Però mira, jo
7: no,
2: sé d'un que
7: ja,
2: no li agrada.
7: No, ja he vist que...
2: Però l'he vist menjar més d'un cop, també t'ho dic.
7: Jo no m'arribaria a fiar mai del tot d'una persona que
2: jo
7: no li
2: tampoc,
7: agrada
2: jo
7: la xocolata.
2: Jo tampoc, jo li dic. No me'n refio de les persones que no mengen xocolata.
7: No pots.
2: A tu t'agrada?
7: Sí,
2: després m'ho expliques ben bé. Vinga, la selecció espanyola classificada per quarts de final.
7: Sí, a més superant a un dels candidats a aixecar el títol, com a mínim abans del Mundial. Veient el partit d'ahir, clarament Portugal no era un dels candidats a acabar aixecant el títol del Mundial. Sense fer un partit, és veritat, brillant de futbol, la selecció espanyola es va imposar per la mínima als veïns portuguesos amb una diana agònica. Ja el temps afegit de Miquel Merino, que es va vestir altre cop d'heroi, com als quarts de final de l'Eurocopa d'ara fa dos estius. El migcampista navarrès de l'Arsenal va entrar al minut 85 i va marcar el 91. Arribar i moldre tranquil·lament, aprofitant una gran assistència també de Ferran Torres, que també va entrar a la segona meitat. Merino estava eufòric després de la classificació per a la propera ronda de la Copa del Món.
8: Te va la mente, te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo y bueno, te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Por todo lo que has peleado, por dar la vuelta a una situación tan difícil y bueno, incluso en los momentos en los que ibas mejorando y tienes que, pues bueno, aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para días como hoy celebrarlo mucho más.
2: Un golaç que va fer.
7: Sí, no? I a més que va estar lesionat des del mes de gener, va reaparèixer a finals de maig, el seleccionador el va esperar fins al final.
2: Mira.
7: I ha tornat a ser important.
2: Bona
7: Miquel
2: decisió.
7: Merino, sí, va ser el futbolista decisiu, però Rodri, el migcampista del Manchester City, encara va ser l'escollit MVP del duel ibèric a Dallas, va tornar a fer un partit formidable, el millor fins ara del seu Mundial i va recalcar que tots els futbolistes s'han de sentir importants.
8: Hemos sabido cansarles, hemos sabido encontrar nuestra oportunidad. Es verdad que, bueno, hemos tenido alguna ocasión, pero no muchas, pero hemos sabido detectar el espacio y, bueno, nuevamente Miguel Merino apareciendo en momentos importantes. Hay que reivindicar la figura de este jugador porque es impresionante. No es por decir, todos los jugadores van a ser importantes y si sales con la actitud adecuada, pues te conviertes para mí en el jugador del partido. Yo se lo hubiese dado a él, pero memorable, ¿no? Todo el esfuerzo, la gente que ha entrado, la gente que no ha podido participar hasta el momento. Chapo, chapo.
7: De la resta, a veure, Cubarsí va tornar a brillar, partit escandalós el seu un altre cop, amb 19 anys, que a vegades se'ns oblida.
2: És que la mitjana d'edat...
7: Sí, la mitjana d'edat és bastant adolescent. Dani Olmo, a la zona de la mitja punta, també va fer un gran partit, a diferència de Pedri,
2: Sí.
7: Continua donant símptomes preocupants, està sent bastant dur el seu Mundial. Lamine Yamal va ser un curco per Nuno Mendes constant, no va estar encertat en la decisió final, va tenir alguna ocasió, però va generar molt desequilibri i va completar tres regats, és a dir, va estar bé el futbolista del Barça, que d'aquí parlava el seleccionador Luis de la Fuente.
9: Pues mira, para mí hoy Lamine ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular. Ha sufrido por el equipo, ha defendido para el equipo. Cuando ha tenido el balón ha generado siempre muchas dudas e incertidumbres en el rival. Ha generado mucho temor. Y lo que le queda, digo, aquí en el Mundial, porque todavía necesitamos de Lamine que siga creciendo y siga dando este tipo de actuaciones de cara a lo que nos queda por delante.
7: Justament això, per mi la lesió de Nuno Mendes, a la que referia el seleccionador espanyol, va acabar de decantar el partit. És un futbolista absolutament determinant, però al final, si fas un plantejament defensiu, com el que va fer Portugal, ho pots acabar pagant. Sobretot a la segona meitat, és que no va... fer absolutament Sentava res
2: la diferència,
7: en atacs. Sí. Si parlàvem ara del Mundial de Pedri, el Mundial de Vitinha, de João Neves, de Bruno Fernández, que venien de temporades escandaloses, també està sent molt decebedor. Dues úniques rematades a porteria en tot el partit. Semblava que esperés la pròrroga Portugal. De fet, és que ho va acabar confirmant el seleccionador, el català Roberto Martínez.
10: Tuvimos mala suerte de no llegar a la prórroga porque creo que 30 minutos más de este juego probablemente estábamos más preparados que España por lo que ha pasado en este Mundial, porque los partidos de España no fueron partidos que la selección española estaba a defender el área, defendió muy bien y muy alto, pero yo creo que el partido fue de detalles y para estar orgulloso en una derrota que es lo que pasó.
7: No sé. Bueno. Ell diu que, clar, Espanya defensa bé cap endavant, però que defensant l'àrea potser no és tan bona. El que passa que per defensar l'àrea primer has de col·locar pilotes a l'àrea, que és el que no va fer Portugal en tota la segona meitat.
2: És que quan no ho has fet en 90 minuts, potser 30 aquests 30 més. No et ve d'aquí, no?
7: A veure, parlem de Cristiano Ronaldo,
2: sí.
7: No?
2: Em va fer llàstima
7: sí,
2: al final.
7: Sí, una mica de llàstima, sí. Però perquè, sí. Perquè és molt sentit, no plora al final. Ja. Bueno, potser fa... Et fa una mica de...
2: Massa empàtica, potser.
7: Bé, mira, jo què sé. És veritat que les dues rematades a porteria van ser seves, de Cristiano Ronaldo, però és que amb 41 anys limita molt el seu equip. Jo crec que, també et dic, és més culpa del seleccionador que no de Cristiano, perquè Cristiano ja saps el que et pot donar. A partir d'aquí, el seleccionador és el que fa canvis i el que ho pot millorar a través de la seva banqueta. Ha estat el seu últim Mundial, ha sigut el 6è, però marxa amb la consciència tranquil·la i amb una declaració del Cristiano Ronaldo de les millors èpoques. Sí, sí, sí.
11: Como me levanté hoy, igual, con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado tres títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente, por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
2: Ja no em fa pena.
7: Ja no.
2: Ara ja no, home, haguessis hagut de posar abans el tall.
7: Que em compari l'Eurocopa del 2016, que és una Eurocopa, que està molt bé, una Eurocopa, però amb un Mundial. Bueno, tindrà aquesta espineta clavada, sempre.
2: Mira que ahir vam dir que havíem adorat.
7: Sí, sí, sí. Home, quan perds, no?
2: Ja, aquest, l'orgull
7: aquest puntet, surt. Sí, sí, sí, sí, clarament. Sí. Doncs Espanya classificada pels quarts de final 16 anys després. L'última va ser a Sud-àfrica i aleshores també va eliminar a Portugal als vuitens de final.
2: Doncs el rival de la selecció espanyola aquest divendres serà Bèlgica.
7: Sí, que va derrotar amb una golejada l'anfitrió als Estats Units per un gol a

0: 4, era obligació moral, eh? Home, jo crec que anar amb Bèlgica ahir, bueno, aquesta matinada el partit ha començat a les 2 amb tot l'assumpte de Follarin Balogun, al final va poder jugar, t'explicava ahir que d'un altre m'havia trucat a Infantino i ell mateix ho va reconèixer ahir.
1: Vaig veure les declaracions,
0: no, les declaracions són un escàndol.
1: És que és injust, que clar, que li treguin una targeta i després no li deixin jugar un partit que encara no s'ha començat a jugar, jo dic, aquest senyor no sap ni com es juga a futbol.
0: Bueno, ell va dir que jo no sabia ni què eren les targetes vermelles. A veure, en els seus esports no hi ha targetes. Hi ha alguna expulsió a la NBA?
1: No, vius en aquest món.
0: Però no són expulsions a tal qual com les coneixem al futbol. S'estava especulant fins i tot que ell es pensava que començarien el partit amb 10, que per això va intentar que jugués algun, jo no sé.
1: En sèrio?
0: Jo dic el que s'està especulant, però dianes de Charles de Ketteler, de Van Aken i de Lukaku, doncs els de Rudi García van eliminar els de Pochettino. A més, en el quart gol Lukaku va fer una mica el ball. Saps el ball aquest que fa trama movent els braços d'una forma dramàtica? Doncs pues Lukaku el va imitar una mica. Va estar bé perquè va ser una mica de... en tu casa, saps? En tu cara i en tu casa. Doncs sí, Bèlgica que jugarà als quarts de final davant a Espanya i avui coneixerem els altres dos quarts finalistes que sortiran dels enfrontaments entre Argentina i Egipte, Atlanta, i l'actual campió, després d'eliminar Cap Verd a la pròrroga, i després el duel entre Suïssa i Colòmbia, aquest es jugarà a les 10 de la nit al BC Place de Vancouver.
1: Quedem amb dos apunts al marge del Mundial. Va.
0: Sí, un enclau mercat de fitxatges, l'Espanyol que ha anunciat una nova incorporació, la de Quilinchi Harman, el lateral esquerre neerlandès de 24 anys que arriba cedit pel Barley, i a la plana poliesportiva en ciclisme, avui quarta etapa del Tour de França, 182 quilòmetres entre Carcassonne i Foix, el líder de la General no sorprendrà, ja és a l'esloveta d'Hipogàcher.
1: Víctor, xocolata a l'estiu sí o no?
0: Sí.
1: Et fiques a la nevera o no?
0: Sí, també, és veritat. Sí. No, però a l'hivern no, però en tots els formats, gelat, tots
1: gelat
0: els que
1: de vulguis. Xocolata...
0: El que passa que jo crec que m'agrada més el sucre que la xocolata, perquè la xocolata negra no m'agrada.
1: Ah,
0: doncs... Si més del 70, això no...
1: No, està boníssima. Víctor Llucià, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, fins ara.
1: Nosaltres tornem de seguida, després del butlletí de la una aquí a la ciutat. Fins ara.
2: És la una, mediodia en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros para los presupuestos que pretende aprobar para 2027. Lo acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Arcadi España.
4: Hemos aprobado el límite de gasto no financiero para 2027. Les informo que asciende a 226.032 millones, la cifra más alta jamás aprobada. Supone un 6,6% más que el gasto nacional del año pasado, lo que equivale a 14.006 millones de euros adicionales, un 88% más que en 2018.
2: El Consejo de Ministros ha aprobado la salida de Soledad Fernández de la Agencia Tributaria y el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general, y también el Real Decreto que limita el uso de deepfakes y regula también los true crimes. Belén Gómez del Pino.
5: Obras basadas en un crimen real se considerará injerencia y posibilitará la suspensión de la comercialización de libros, series o películas cuando haya una afección a la intimidad o a la imagen de la víctima. El Real Decreto adapta el reglamento europeo para evitar la simulación por inteligencia artificial de la imagen o la voz de famosos sin su consentimiento para fines publicitarios, como ha explicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
6: Pretendemos dar respuesta a una realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad, que es que la tecnología permite recrear imágenes, voces con un grado de realismo tal que es indistinguible de la realidad.
5: El texto establece que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas de forma libre. Habilita el llamado testamento digital para decidir qué hacer con la presencia en redes una vez fallecido y regula los deepfakes o desnudos creados con inteligencia artificial. El Real Decreto afronta ahora su tramitación parlamentaria.
2: Precisamente hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a 3 menores de edad por elaborar y difundir imágenes de compañeras de clase manipuladas con inteligencia artificial para simular desnudos. Están acusados de delitos de pornografía infantil civil y contra la intimidad e integridad moral. En Turquía acaba de aterrizar Donald Trump para participar en la cumbre de esta tarde de Ankara. El secretario general de la OTAN ha vuelto a dirigirse a los empresarios reunidos en el foro empresarial de defensa previo a ese encuentro. Mark Rutte les ha animado a impulsar la revolución industrial que Europa necesita. Enviado especial de Onda Cero Ankara, Jacobo de Regoyos.
7: Es un símil con el fútbol, diciéndole a la industria de armamento que ellos son el equipo técnico, el banquillo, los masajistas que permiten marcar a las estrellas, y van a contar con todo el apoyo.
8: The money is there.
7: El dinero está ahí.
8: 37 billion dollars invested.
7: 37 mil millones de dólares, dice.
8: And much more is coming.
7: Y mucho más que va a venir.
8: We need a transatlantic defense industrial revolution.
7: Con el que se va a hacer una revolución de la industria de defensa europea, termina Marrute.
2: Y sepan que la Junta de Andalucía impulsará de manera inmediata los trabajos técnicos y administrativos para la restauración ambiental del entorno protegido del Algarrobico. Lo hará después de que este martes el Ayuntamiento de Carboneras haya anulado la licencia de obras concedida al hotel en 2003. Rocío Díaz es la consejera de Fomento en Funciones de Andalucía.
9: Desde el gobierno de la Junta de Andalucía vamos a impulsar de manera inmediata los trabajos técnicos y los trabajos administrativos para hacer posible la restauración ambiental de este espacio protegido. Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y sobre todo la colaboración con el gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido, recuperar plenamente este entorno natural.
2: Y la Policía Nacional ha intervenido en una operación conjunta con la Policía de País Bajos cerca de una tonelada de MDMA en Málaga, Sevilla y Granada. Es la mayor incautación conocida de esta sustancia en Europa, que iba a ser enviada a países latinoamericanos a través de Ghana para su intercambio por cocaína. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
10: La operación, que se ha saldado con 15 personas detenidas, 11 de ellas en Málaga, se inició el pasado año 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento sobre una organización criminal asentada en la Costa del Sol, presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas, cocaína y marihuana, así como, al parecer, blanqueo de capitales. Los agentes han intervenido, entre otros, 859 kilos de MDMA, 88 de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, 3 armas de fuego y vehículos de alta gama. La autoridad judicial ya ha decretado prisión provisional para 12 de los 15 arrestados y no se descartan nuevas detenciones mientras la investigación continúa abierta.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Mundial 2026 en Radio Estadio.
11: Día 27. Hay que cerrar la ronda de 16avos con dos partidazos más.
12: His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational.
11: Con un insaciable Leo Messi, Argentina busca los cuartos midiéndose a Egipto en Atlanta.
13: Munoz has done it again. Colombia.
11: Y desde Vancouver, otro choque de final comprometido entre Suiza y Colombia. Hoy martes, desde las 6 de la tarde, Radio Estadio Mundial, tu selección.
3: Onda Cero, tu radio.
14: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
15: Què tal? Molt bona tarda. Passen gairebé 6 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
14: A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
15: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dimarts, aquest 7 de juliol de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dimarts en què estem pendents de la situació meteorològica i també del risc d'incendi. Recordem que hi ha diversos focus d'incendis a Catalunya en aquests moments. A les comarques de Lleida, aquest dilluns es declarava un incendi artesà de Segre a la Noguera, que ja s'ha donat per controlat, un foc que es va iniciar a la part alta del coll de Comiols, els bombers hi mantenen encara un dispositiu operatiu amb 16 dotacions terrestres i en aquest cas l'afectació, segons les dades provisionals que han donat a conèixer els agents rurals, seria d'unes 32 hectàrees. Pel que fa a la investigació de les causes, el mateix cos ha determinat que aquest incendi ha estat originat per una màquina recol·lectora. Incendis també a l'Anoia, s'han menat a la Bisbal d'Empordà, a la Catalunya Nord, tot plegat davant del perill extrem d'incendi que els agents rurals han ampliat aquesta mitjanit amb l'activació del nivell 4 del Pla Alfa a 111 municipis de 18 comarques de Catalunya. A més, també incorporant nous espais naturals a les restriccions d'accés que ja hi havia, com el Montsec d'Ares, per exemple, pel que fa a les comarques de Lleida. Els bombers han demanat extremar les precaucions, respectar les restriccions establertes per la seguretat de les persones i per prevenir nous incendis en un context de risc molt elevat. Protecció Civil manté activat en fase d'emergències el pla enfocat per perill extrem d'incendi i per la simultaneïtat dels focs. Per tant, tota precaució és poca en aquests dies en què estem immersos en aquesta onada de calor. Ara, en uns instants, també connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer quina és la previsió del temps, però és una onada de calor que encara espera arribar al pic demà dimecres, per tant, precaució per a tots plegats. Una vegada donat un cop d'ull a l'actualitat de la jornada, passem també a altres qüestions que tindrem avui al programa de caire més festiu. Parlem del Pau Paterres, 28a edició del Festival Pau Paterres de Tàrrega, que celebra des d'aquest dijous i fins dissabte a la capital de l'Urgell, un festival de 28 edicions amb les que tindrà aquest any, però que ha passat dificultats, sobretot l'any passat, quan van haver d'anul·lar l'última jornada a causa de la dana, d'aquells aiguats que hi va haver també a bona part de Catalunya. Va suposar un xoc econòmic important, per això aquest any el festival també s'ha reduït en un dia, però tot i això mantenint un alt nivell pel que fa al cartell. Grups com Sopa de Cabra, com The Tietz, com La Pegatina, com Els Amics de les Arts compartiran també escenari amb artistes emergents com La Follia, Malifeta o Paula Milar. En parlarem d'aquesta edició amb l'Eva Balcells, és una de les directores del festival responsable de comunicació del Pau Paterres, per conèixer també què és el que tindrem en aquesta edició. Seguim parlant de salut ambiental també per conèixer de quina manera hi ha plagues que ens poden invair a les nostres cases, als nostres habitatges, als nostres comerços. Avui en concret parlem de les termites i de com fer-hi front. I en el tram final ens acompanya el nostre xef de capçalera, Gabriel Jove, per parlar-nos d'aquests còctels, aquestes begudes refrescants que trobem també a l'estiu, sobretot algunes que s'han posat molt de moda i que són molt tendència i altres que també venen a ocupar aquest espai. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més. Abans, com dèiem, informació de serveis.
16: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
15: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, perquè ens doni l'última hora meteorològica. Bona tarda.
17: Bona tarda. Continua la calor i les temperatures molt altes a causa d'una onada de calor. Avui s'esperen màximes que superaran els 40 graus en moltes zones i atenció a la depressió central i al Pirineu. Tenim avís vermell i perill extraordinari per aquestes altes temperatures. Màximes de 43 graus a Lleida i a Balaguer, 41 a Tàrrega, 40 graus a la Seu d'Urgell i 34 a Viella. Predomina el sol i el cel clar, però aquesta tarda al Pirineu no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. Continuaran molt altes, especialment al Pirineu i a la depressió central. 42 graus a Lleida i a Balaguer, 40 a Tàrrega, 39 graus a la Seu d'Urgell i 34 a Viella. Dia de sol amb cel clar, però durant la tarda al Pirineu possibles ruixats i tempestes. La nit també serà càlida, 22 graus a Lleida o 21 a Tàrrega. És una informació d'AEMET.
15: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, hi ha hagut un accident a la carretera C1412B a Ponts. Segons informa el Servei Català del Trànsit, s'està donant a hores d'ara pas alternatiu en aquesta via a causa d'aquest accident, que també pot provocar circulació amb retencions. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen 11 minuts a l'una del migdia. Fem una petita pausa i ens posem amb la ciutat d'avui, d'aquest dimarts.
16: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
18: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
19: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
16: La brúixola amb Lola Sorribas.
20: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
21: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
20: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
16: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
21: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
22: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá com un boomerang.
16: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
23: Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
16: Onda Cero Lleida, la teva radio.
15: Tàrrega acull des d'aquest dijous i fins dissabte la 28a edició del Festival Pau Paterres, un certamen que gairebé després de 3 dècades continua malgrat les dificultats amb la voluntat d'apropar la música i la cultura a tots els públics. Diversos concerts, a més amb un leitmotiv, podríem dir, d'aniversari i de celebració, és el que hi ha en la programació d'aquest any, que comentem tot seguit amb l'Eva Balcells, és una de les directores del festival responsable de comunicació del Pau Paterres. Què tal, Eva? Bon dia.
24: Hola, bon dia.
15: Tenim ja aquesta 28a edició en marxa, a punt a tocar. Una edició, imagino que complicada, perquè venim de l'any passat i tampoc no m'hi vull recrear massa, però sí que és una qüestió que s'ha anat arrossegant, no?, durant aquests últims mesos.
24: Sí, la veritat que va ser un cop fort, però a poc a poc ens hem anat refent, vam rebre molt suport de tot el públic, els amics, tota la gent ens va fer molt costat i una mica hem reforçat les ganes de seguir endavant.
15: Aquests ànims, imagino que també són els que us han servit per impulsar, per continuar, per fer aquesta 28a edició, que ja la tenim aquí a tocar, i per, malgrat doncs les dificultats, veure el suport del públic, de la gent, de les empreses que han estat aquí al costat vostre, no?, dels artistes també.
24: Doncs sí, hem rebut molt suport al llarg de tots aquests mesos. També al setembre vam fer una petita celebració de reprogramar alguns dels concerts que no es van poder fer pel temporal i la gent es va volcar, va venir moltíssima gent, també va haver gent que va voler comprar entrades, fer aportacions tot i no venir. La veritat que el suport va ser majoritari i això ens empenya a continuar. Sí que és veritat que aquesta edició a nivell econòmic, evidentment, hem quedat tocats i hem reduït una jornada. Aquest any farem només 3 dies, però amb ganes i il·lusió renovades. També ha entrat gent jove a l'associació, que també ganes joves sempre animen una mica, ajuden una mica, i a seguir.
15: Parlem d'una associació que, a més, ho feu tot sense ànim de lucre i que és molt important precisament el paper aquest que tenen els voluntaris i que amb els joves que sempre us han fet costat, que facin aquest pas i que també es posin al capdavant, també doncs, renova aquesta energia que és necessària quan estem parlant d'un festival de gairebé 30 anys, no?
24: Doncs sí, la veritat que aquest relleu és molt important i és necessari que hi sigui. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, ho fem amb tota la il·lusió del món, però al final són moltes hores, és molt desgast. Realment la gent, el públic que ve, no és conscient de la feinada i de tot el que suposa muntar un festival de l'envergadura que ha agafat el Pau Paterres. No és el mateix quan va començar fa 28 anys que el monstre en el que s'ha convertit. I fa falta molta gent, moltes mans, i que entri gent jove, amb idees noves i sobretot ganes també noves, és molt important.
15: El Pau Paterres sempre ha posat per una programació molt diversa, per tenir aquell ull clínic de detectar talents i grups que després doncs, han aconseguit grans èxits, i una prova també doncs, la tindrem en aquesta edició, que en la presentació parlava una mica doncs, d'edició d'aniversari. Tenim diversos grups que també doncs, vosaltres

0: Europa Terres, ells van començar a venir que just començaven, i han anat venint al llarg dels anys, els hem vist créixer, l'amistat amb el festival ha anat creixent, i que hagin triat també el Pau Paterres per celebrar els seus 20 anys ens fa molta il·lusió. I finalment tenim a La Follia, que és un grup targarí, que van començar sent una xaranga i ha evolucionat a una banda d'escenari amb un espectacle molt potent, que aquest any celebren 5 anys i han preparat tot un espectacle expressament per celebrar aquests 5 anys al Pau Paterres. A banda d'això, tenim grups, com anomenaves fa un moment, que ens vam veure néixer, el Pau Paterres, vam apostar per ells als inicis i tornen ara al cap dels anys, com és La Pegatina, que van venir quan eren uns noiets superjoves, les Balkan Paradise les vam tenir l'any 2019, quan també tots just començaven, els Tires també van venir fa uns anys, i d'altra banda, aquest any doncs, també aposten per grups que estan començant, com és Parti Pérez, que van ser guanyadors del Sona Nou el 2024, Malifeta, que és el grup revelació del País Valencià, que també volem ajudar a que comencin a rodar per les nostres terres. Sí. Tenim a la Paula Milara també, aquesta cantautora lleidatana, que bé, una mica també amb aquesta intenció nostra de als artistes de Lleida fer-los aquesta empenta i que es donin a conèixer en un lloc on molta gent els podrà descobrir, no?
1: Clar, aquesta és la gràcia també, no? El fet de combinar aquests talents més emergents i més de proximitat amb caps de cartell que tothom pot reconèixer, perquè tenen l'oportunitat de tocar en un escenari on hi ha molt públic i que els poden també doncs, descobrir dins d'aquest context.
0: Sí, sí, sí. És una mica el que nosaltres intentem, que la gent no vingui només a veure els quatre grups famosos del moment, sinó que amb l'excusa de veure dos, tres grups que ja són consolidats, en descobreixin tot un reguitzell de músics que estan començant, que potser encara no tenen aquest ressò i que estem segurs que triomfaran, que agradaran i que amb aquesta doble cosa de per descobrir com a públic i per donar l'empenta amb els artistes.
1: I per descobrir des de ben petits, perquè aquest any, doncs, sí, el Pau Paquits també tindrà el seu moment i també tindrà el seu espai. Explica'ns una mica en què consistirà aquesta jornada de dissabte tarda.
0: Doncs sí, l'any passat no la vam poder celebrar perquè just va caure tot el temporal d'aigua i vent.
1: Sí.
0: I ens fa especial il·lusió doncs, que aquest any sí que es pugui recuperar, perquè els més petits es van quedar una mica amb el disgust i les ganes, no? I aquest any hi haurà inflables d'aigua. També intentem sempre procurar de ser realistes, de que fa molta calor i anem a oferir alguna cosa que, a més de diversió, serveixi per fer passar la calor. I hi haurà inflables d'aigua, jocs de bombolles i una gran festa de l'espuma. Això a primera hora. Des d'aquí, doncs, fer memòria a tothom que pensin a portar banyadors, tovalloles i ganes de passar-ho superbé. I a continuació, després del berenar que ens ofereix Bonària, tenim l'actuació dels Beta, que és aquest grup del Super 3, que està agradant tant als més petits, que actuaran a l'escenari ja com un grup més, perquè els més petits doncs, també gaudeixin de la música, ja que al final doncs, som un festival de música.
1: I la gent està responent, perquè estem a punt de començar i a finals de la setmana passada doncs, ja parlàvem d'aquestes prop de 4.000 entrades venudes i a punt ja d'entrades exaurides.
0: Sí, sí, sí, la veritat que estem molt contents perquè vam treure a la venda els abonaments ja abans de les festes de Nadal i la veritat que la gent ha respost, també ha sigut conscient, no?, de que per poder programar necessitàvem que hi hagués com un ingrés previ.
1: Clar, no?
0: I la venda d'entrades ha funcionat des de l'inici. D'abonaments en portem més de 3.000 venuts ja i d'entrades de dia estem arribant al miler. A més, ja tenim a la venda també els tiquets de la inauguració per sopar, que això també és una novetat que fem aquest any, i la gent està responent molt bé. Esperem al llarg dels propers dies poder penjar el cartell d'entrades i exaurides. Així que des d'aquí fer una crida a que qui no tingui encara entrada, que no va dir perquè potser es quedarà sense.
1: Doncs tota la programació, els concerts, els horaris, paupaterres.cat també per poder comprar les entrades i els tiquets d'aquest sopar que ens comentaves, Eva. Moltíssimes gràcies, molt bona edició i que vagi molt bé.

0: Moltes gràcies.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Quan pensem en plagues urbanes, sovint, com hem anat comentant en anteriors seccions, el que fem és imaginar-nos insectes que podem veure, però n'hi ha d'altres que poden treballar durant molt temps, durant molts anys, sense que ningú se n'adoni. Ens referim avui a les termites, responsables de danys importants en habitatges i també en edificis. Ens acompanya per parlar-ne Ignasi Ribadulla, fundador responsable tècnic d'AC Plagues Urbanes. Què tal, Ignasi? Molt bon dia.
6: Bon dia, Núria.
5: Què tenen d'especial les termites?
6: Bueno, també és un insecte ancestral, distribuït per tot el món. És un insecte social, té una estructura similar a les formigues, però no són formigues, no es, perteneixen a un altre òpter.
5: Sí.
6: Les termites són isòpters i les formigues són himenòpters. Les formigues són himenòpters, és quasi tots. Amb insectes no es pot dir mai 100%, però una característica és la cinturita de vispa, que diuen, que és, són els himenòpters, formigues, vespes, etc. Llavors, les termites no són formigues. Bueno, sempre tenen una reina, soldats i obreres.
5: Tenen una jerarquia molt
6: tenen
5: marcada.
6: Tenen una jerarquia, com les formigues. I després tenen les alades, que són els que distribueixen la plaga. És a dir, la regna fecunda uns ous especials, que surten amb ales i són sexuades. És a dir, poden copular i crear una altra colònia.
5: Clar, reproduir-se.
6: I això és el que moltes vegades la gent veu al mes d'abril, maig, que diu, ostres, no sé si són formigues o són termites. I quan veu que és termites, s'esfareix.
5: Clar, no? No és el mateix una formiga que una termita.
6: Exacte, però normalment, si l'edifici no és de fusta, d'estructura de fusta, pues no, han de sortir. Les termites estan a tot arreu, estan a tot el subsol de Lleida. I han de sortir per algun lloc. Si tens una estructura de fusta, perill. Ara, si és una estructura com aquest edifici, normal, sí. Si per sota hi ha un foradet on surten les alades, bueno, pues que surtin, si m'entens, vull dir, no se li té que donar més importància.
5: No suposa cap risc, no?
6: Exacte. I la termita és risc quan tens estructura de fusta.
5: Hi ha com la idea de que afecten només edificis antics, però no té per què ser així.
6: No. La termita menja... Bueno, quan parlem de termita, estem parlant de la termita que tenim per aquí, que és la subterrània, Flaviolensis o Gracell. Jo l'he dit tota la vida, Rediculermes lucifugus, que és com se deia abans, però ara se diu així. Lucifugus per què? Perquè no tolera la llum. La obrera no tolera la llum, que és la que puja des del niu subterrani a un metre, dos metres de profunditat, puja fins, per exemple, a dalt de tot de la catedral. Un bitxito que no fa ni un mil·límetre i mig. Cada dia puja i baixa. No es queda allà a menjar i es queda a viure. No. Cada dia tenen que baixar.
5: La seva jornada laboral, no?
6: Exacte.
5: Puja
6: no.
5: I torna cap a casa.
6: Sí. La gent se pensa que viuen a aquesta, la subterrània, que és la número 1. Aquesta viu amb un niu. I les obreres pugen i baixen. I no tornen la llum. Per això, un signe, moltes vegades, de que tenim termita a casa, és veure les canalades, els canals, que són túnels, fets amb cel·lulosa i argila,

0: però ells fabriquen el túnel i van per allí, perquè no els hi toqui la llum. Llavors, quan no poden anar per dintre la paret, per un lloc que estan amagades i no els hi entra la llum, tenen que sortir, i llavors fabriquen aquests túnels. Uh-huh. Llavors, aquests túnels, pues, quan es veuen, és claríssim que tens termita. Després hi ha altres termites que són de fusta seca, però són minoritàries. Una és la calotermes, que pràcticament, per aquestes contrades, jo he vist molt poc. Aquesta sí que viu a la fusta. Aquesta són colònies molt petites i tota la colònia està a la viga. No té res a veure amb l'altra. I després està la criptotermes, que jo l'he vist una vegada a Barcelona, una vegada a Lleida, i a més relacionades. Que aquesta viu als mobles. O sigui, fan forats molt fins, molt, molt perfectes, i viuen dintre del moble. Fusta bona. La termita no tan sols menja fusta, La termita menja cel·lulosa.
1: Que aquest també segurament és un dels mites que tenim, no? Només van a per la fusta.
0: No, van a la cel·lulosa. La fusta té cel·lulosa, per tant, quan té suficient humitat, se la poden menjar i se la mengen. Però també s'han menjat des de fa molts anys, segles, doncs arxius, biblioteques i tot el que sigui paper. Han desaparegut arxius importantíssims degut a la termita. I edificis.
1: Segurament, com que és tan petit a ulls nostres, no ens n'adonem fins que realment veiem que cap està passant alguna cosa.
0: No, perquè sempre van per dintre. O ens adonem amb les canals que fan,
1: sí.
0: O quan veus un marc d'una porta o d'una finestra i de sobte dius...
1: Aquí ha passat alguna cosa.
0: Veus
1: no?
0: veuen la pintura que està bombada i posen el dit i resulta que no hi ha res a dintre, perquè solo han menjat ja les termites. Tant als marcs de les portes com als marcs de... I moltes vegades, pues, al sostre, les vigues. Per tant, jo sempre dic una cosa. Termita, humitat, si no hi ha humitat, la termita té poca cosa que fer, perquè necessita humitat per metabolitzar la cel·lulosa.
1: Sí.
0: Per tant, s'ha d'evitar sempre els problemes d'humitat. I després, una cosa importantíssima, quan parlem de xilòfags en general, xilòfags, insectes que mengen fusta, o fongs. El que més important és des del punt de vista econòmic, que són l'estructura, si hi ha una estructura de fusta, que l'estructura de fusta és molt antiga, i són construccions que quan estan ben fetes i és bona fusta, duren segles i segles.
1: Sí.
0: Per tant, mantenint-la i cuidant-la. I un dels aspectes més fonamentals, després de molts anys d'experiència, que bueno, ja és a tot arreu, o sigui, és les vigues cara a vista. Això de posar les vigues sobre un fals sostre és un error molt greu.
1: Clar, és un reclam, no?, perquè els hi posen molt fàcil.
0: Hi ha humitat, hi ha condensació, els insectes per allí fan el que volen i ningú es dona compte. Pot ser un plagón de termita si estan menjant les vigues i no et dones compte. Per tant, qualsevol persona que tingui una casa de fusta i la vulgui reformar o la compri o el que sigui, la recomanació millor que se li pot fer és que, a més és molt bonic, si es fa bé la decoració, és les vigues cara vista. Per les revisions, per la humitat i per, en tot cas, poder fer un tractament.
1: Llavors, com es fa un tractament? Perquè estem parlant que s'ho està menjant, per tant, està destruint.
0: La termita menja per dintre, no menja per fora. Després parlarem dels tractaments dels corcs. Va per dintre de la fusta. Llavors, amb un tractament superficial, mullar la fusta, imprimir la fusta, no solventem el problema. Llavors, la termita, si es vol fer un tractament amb químics, normalment es fa per injecció, imprimació, injecció. Injecció què vol dir? Que la viga de fusta se va tractant, se van posant tacos amb una vàlvula antirretorn cada 20 centímetres al tresbolillo, no sé com se diu en català el tresbolillo, i se va injectant insecticida. Es van farcint seccions de la viga.
1: Clar, com omplint.
0: Omplint, perquè la viga és molt porosa. Se van omplint d'insecticida i fungicida. Llavors queda tota la viga farcida.
1: Clar, i protegida.
0: Llavors ens carreguem tot el que hi ha dintre, sigui corc, el que sigui, protegeixes contra els fongs, i si hi ha un atac de termita, allà ja s'ha acabat. O sigui, la termita ja no pot anar.
1: No pot seguir propagant-se.
0: No pot seguir. Per tant, la termita, amb estructura de fusta, s'ha de fer un tractament per injecció. Hi ha altres tractaments. Abans se tractava, que ara ja està prohibit, excepte casos molt excepcionals, tractar el terra. El terra amb insecticides. Clar, hi havia molta contaminació, capes freàtiques,

0: contaminades, etc., doncs això cada vegada està més prohibit. El que es fa, sobretot als Estats Units, en llocs on hi ha tradició de construcció amb fusta, és doncs, crear una granulometria amb diferents sorres, diferents graus de material, en malles metàl·liques, per evitar que puguin entrar a la casa. O sigui, fer mesures passives, abans de construir. Sí. Aquí passa, aquí s'ha construït i no, aquestes mesures passives no les té ningú, evidentment, perquè no hi ha aquesta tradició. Llavors, el tema és, l'altra forma que és molt, molt comú, és amb esquers insecticides. Què vol dir? Li dones cel·lulosa, impregnada d'un inhibidor de quitina, com pot ser el difluvenzuron, o una hormona juvenil, que és l'hexafluoron, per exemple, que impedeixen que les larves puguin desenvolupar-se a la fase adulta. Llavors morren.
1: Clar, frenes.
0: Frenes la muda. Frenes la muda o disminueixes o fas malformacions a l'hora del creixement. Llavors què passa? Se posen esquers estratègicament situats, la termita va atraiguda per la cel·lulosa aigua, perquè es posa una mica d'aigua, perquè necessita humitat. La cel·lulosa sola no se la menjaria. I llavors menja això, no es mor i l'encomana boca a boca, es diu trofolàxia, l'encomana al niu. I llavors, a poc a poc, te vas carregant el niu. Bueno, això és molt bonic, que sí? Però quin problema té? Pues que moltes vegades és difícil que mengin, perquè no trobes on es troba el punt especial.
1: Clar, perquè s'han de trobar...
0: Moltes vegades estan menjant, però resulta que hi ha un altre niu que no està menjant. Clar, si tu veus les vigues no passa res, però si no veus les vigues és problemàtic. Per tant, les vigues cara a vista és fonamental. A part de tot aquest mètode, que està molt bé, quan funciona, és fenomenal. Què passa? Que quan ja t'has carregat el niu, s'acaba el problema amb 2 o 3 anys, hi ha un manteniment, però després, al cap de 6-7 anys, pot tornar a aparèixer.
1: Doncs les termites, ja ho veiem, són petites, poden arribar a causar greus problemes si ens passen massa desapercebudes durant temps. Hi ha maneres de combatre-les, tal com ens ha explicat Ignasi Rivadulla, fundador responsable tècnic de Ser Plagues Urbanes. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bé, gràcies, Núria.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973-2677-00 i a solglas.es.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Tarragona tot està preparat per l'eclipsi solar del proper 12 d'agost i a l'Espai Turisme de Tarragona els dissabtes i diumenges de juliol i agost s'organitza un taller d'astronomia. Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família. Un taller on l'univers es construeix amb les mans i es descobreix des de dins. La llum negra, les galàxies, els materials fluorescents i la creativitat converteixen cada sessió en una petita aventura compartida. Un científic astrònom i el seu ajudant excèntric ens guiaran en aquesta aventura espacial. I ha arribat l'estiu jove a Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, oferint un seguit de propostes, entre les que destaquen el tradicional tas de vins a la piscina, el concurs de paelles o també de conill a la llauna, el correbirra o una caminada fins a Forès. I fins al 19 de juliol al Museu de Valls es pot visitar l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català, una mostra que amb motiu dels 400 anys del seu naixement vol posar en relleu el paper fonamental que aquest tracista tingué en la difusió del corrent arquitectònic classicista i en la renovació de determinades tipologies constructives. Alhora també vol reivindicar el dilatat catàleg d'obres que dissenyà a Catalunya, València, Aragó i Castella, que permeten catalogar-lo com el més prolífic i competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs anem continuant endavant. Ho fem ara amb el nostre xef de

0: Capçalera Gabriel Jovem, què tal?
1: Com Hola, estem, Núria, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona i tarda, calorosa tarda,
0: calorosa.
1: Canicular total.
0: Sí, sí, sí, sí, estem ja, és dimarts i estem amb l'energia com si fos un divendres.
1: Jo estic per morir ja, directament. Vull dir, ara, sort, quan he vingut cap aquí a la ràdio, m'ha caigut tota la solana i la veritat és que fa una calor d'aquestes... Bueno, poderoses. Però bé, què hi farem, no? És l'estiu, estem a Lleida, estem en una onada de calor, a més esperem que la calor sigui molt llarga i duradora, es veu. Així que espero que tots els que estigueu amb remull, que pugueu estar amb remull, que pugueu estar de vacances, que pugueu estar doncs, fent vida ociosa, que per això és l'estiu, doncs endavant. Llavors us vull proposar, perquè segurament potser algú ens està escoltant en diferit, ens escoltarà en diferit, ens està en streaming des de la platja o des del Pirineu o des d'algun baret allí amb una terrasseta.
0: I estarà pensant ara, ostres, que afortunat que sóc, o que afortunada que sóc ara mateix, que aquesta gent s'està aquí lamentant de la calor i jo estic aquí la mar de bé. Doncs... Que tot i això, a veure, aire condicionat, beneït sigui, la climatització i
1: que evidentment doncs, formen part de la vida, de la part rica del món, no? I al final,
0: som
1: doncs,
0: uns privilegiats.
1: La sort d'estar sota l'aire condicionat i bueno, pues que per molts anys hi puguem ser-hi, perquè això pinta que cada any serà pitjor. Així que avui us vull parlar doncs, també doncs, la sensació també de vacances o la sensació de passar la calor també ajuda de fer coses com fora de l'habitual, no? dins de la llar. Vull dir, podem fer com si estiguéssim en un xiringuito de platja, no? Pues allí amb l'aire condicionat, amb una butacota al nostre menjador, podem posar una mica de tovallola al terra, no? I jugar allí també, no? Tot si tenim algun terrat o algun balcó, doncs amb unes pistoles d'aigua, alguna cosa així divertida. I doncs, tot i que no vull fer apologia de l'alcohol, perquè ja sabeu que l'alcohol no és favorable en dies de molta calor, ens hem hidratat molt, aigua, aigua, aigua, però aquell punt de a la nit...
0: Al vespre,
1: que,
0: no? Quan apeteix una miqueta més.
1: Ah, exacte, quan comença a fer aquella bufada, no? Aquest canvi per temperatura, no? Que se'n va el sol i comença a fer aquest canvi de... Que la gent de més enllà de Lleida se n'en fot quan parlem de marinada de Lleida, però al final també aquí Lleida...
0: Alguna cosa arriba.
1: Aquí el vespre, a més, si estàs en un lloc molt enclotat de la ciutat, no, però en general, si estàs en espais oberts de la ciutat, ja sabeu que per un gradient tèrmic al cloc de l'infern que és Lleida, doncs al vespre, quan comença el sol a pondre's, quan ja està post el sol, més que res, comença a haver una miqueta bufada d'aire, que evidentment es diu de moltíssima, moltíssima calor i moltíssima alta pressió, és difícil que s'hi doni, però moltes tardes i molts vespres, de fet, refresca molt més aquí que a la costa.
0: Clar, perquè allà tenen també la humitat.
1: Aleshores, és aquell moment en què podem, si som desafortunats i estem treballant aquests mesos d'estiu, doncs escolta, doncs fem un còctel, no? A més s'ha posat molt de moda, ja fa molt de temps, però els còctels sempre havien sigut unes coses com molt poderoses, no? Molt alcohòliques, amb grans licors i destilats d'aquestos de més de 20 graus,
0: sí.
1: I ja fa molt de temps, que a més arrasa, no? Doncs, si parlem de la marca i el nom del còctel, que és Aperol Spritz, no? Seria, doncs, no hi ha boda, no hi ha bateig, no hi ha comunió, no hi ha una celebració en què hi hagi un sortidor d'Aperol Spritz o hi hagi doncs, l'Aperol per fer-te el tu, aquesta barreja d'un escumós, en aquest cas un prosecco italià, si ho fem com la recepta canònica, l'Aperol i l'aigua amb gas amb una mica d'una rodatge de taronja. No?
0: Aquest seria l'ABC.
1: Aquest seria l'ABC de l'Aperol Spritz, que s'ha posat moltíssim de moda els darrers anys.
0: Sí.
1: Per què? Doncs perquè veu d'aquesta influència, ja, sobretot del món anglosaxó, que ja sabeu que al món anglosaxó l'alcohol és molt car i va directament, és cada cop, o sigui, és directament proporcional a la graduació alcohòlica per lo que pagues, és a dir, perquè hi ha uns impostos a l'alcohol, com més alcohol hi hagi en aquella beguda, més cara és d'aquella beguda. Doncs ja sabeu que els anglosaxons, que són molt llestos, i que també tenen un punt així que els agrada la vida alcohòlica, això diuen, no? Doncs s'ha posat molt de moda en els darrers anys a baixar la graduació alcohòlica de les begudes, i en general de les còctels, d'acord? I és una cosa que pots trobar en moltíssims bars, en moltíssims restaurants, doncs moltes begudes ja no es fan amb un vi o no es fan amb un escumós, sinó que es fan amb un, el que se diu low alcohol, d'acord? Un còctel de baixa graduació alcohòlica i com sempre els italians que els passen la mà per la cara, doncs fa uns anys va aparèixer la Perol Spritz, que no sabíem d'on venia, i de sobte és aquella espècie de bitter cas alcoholitzat, no?
2: Sí,

0: Perquè té el mateix color.
1: Que té el mateix color, que té aquell punt tan maco, que el fa molt estiuenc, sí. I doncs, ja us dic, jo no hi ha terrassa que no vega sempre, sobretot a l'estiu, una Perol Espins. Doncs enguany hi ha una nova tendència, hi ha un que ha passat la mà per la cara al Perol Espins.
0: I això també ha vingut d'Itàlia?
1: La inversió és italiana, uh-huh. La inversió és italiana, perquè a més la gran majoria d'aquestos còctels de baixa graduació alcohòlica juguen molt amb els tons florals i cítrics, no? De doncs, sucs, begudes, per exemple, doncs, la Perol Spritz ve d'aquesta taronja, no? Amb aquest aperol que és molt... és un amarg, és un bitter, no? És un amargant, però que té uns punts molt, molt cítrics, d'acord? I el fa molt interessant. Doncs sí que l'inventor d'aquest còctel que us diré ara, que es diu Hugo Spritz, vale? És un italià, però que s'ha posat molt de moda és sobretot a la zona de Nova York, de Los Angeles, i s'ha anat exportant doncs, als grans ciutats europees, doncs, perquè és un còctel que ha fet furor. A més, barreja elements i tocs tan senzills com el licor de flor de saúc de Sant Germain de Pré, que és un licor que fa molts anys que també s'ha posat de moda, que és un licor de flor de saúc, d'acord? Sí. Que es fa un destilat d'aquesta beguda, que és molt dolcet, vale? és un licor molt dolcet i de baixa graduació alcohòlica, que agrada a tots els paladars, perquè és un alcohol que no sembla alcohol. És d'aquests perillosos, també. Vull dir que si te pots tres xupitos de Sant Germain, d'aquest licor de flor de saúc, doncs la veritat és que t'agafa un...
0: Sí, sí,
1: un,
0: que et puja al cap de seguida.
1: Una alegria d'aquesta tonta, no? Hi ha gent que l'agafa per alegria i hi ha gent que l'agafa per tristor. Això l'alcohol ja sabeu que cada un sap fins quin límit té per a beure, no? Aleshores, aquest senyor, vale, que el va inventar, que ara no em surt el nom, ho tinc apuntat, espera que us ho busco. Bueno, és un senyor italià, vale? Va dir, barrejarem algo molt suavet, vale? Com és aquest flor de saúc, aquest licor de flor de saúc, amb un prosecco, vale? Amb un escumós italià, en aquest cas, i aigua amb gas. O sigui, és pràcticament una Perol Spritz.
0: Sí, no? Però és anar canviant, és a dir, que tindríem com diverses variants, i que aquí també, l'any que ve, poden sorgir d'altres.
1: Però és que al final, ara us explicaré uns quants còctels d'aquestos que tots basen, o sigui, que al final la graduació alcohòlica se baixa com utilitzant licors molt poc alcohòlics, sí. I barrejant-ho doncs, amb aigües amb gas, sí. amb gasoses, amb sucs d'alguna fruita, d'acord? I posar-hi molt de gel i al final doncs, posar-li un toc així una mica més estiuenc o més divertit, que és sempre posar-hi bombolles. Quan tu poses bombolles amb aigua amb gas o un prosecco, un escumós, un cava en aquest cas, doncs sempre serà com tot molt més alegre. I és una manera de, per molta gent que no sé per què no agraden les bombolles en el sentit del cava, vale? Uh-huh. Doncs és una manera de beure un vi. Evidentment nosaltres podem catalanitzar aquests Aperol Spritz o aquests Hugo Spritz en lloc de posar un prosecco i posem un escumós català.
0: Escumós,
1: vale?
0: Sí.
1: Un escumós com dels clàssics, d'aquestes de la triada bàsica del Macabeu Xerarba Parellada, vale? Que ho tenim aquí a la zona del Penedès. No cal que siguin grans reserves ni res, vull dir que ens interessa aquesta frescor, aquesta acidesa del cava, vale? Que barrejada amb aquest dolç, amb aquest toc dolç de la flor de saúc, que perquè els que no coneixeu la flor del saúc o el licor de flor de saúc, té tocs de mel, té tocs així una mica ensucrats, com si estiguessis, saps allò que fas una cullerada de sucre? Doncs té aquest punt d'aquest caramelament molt suau i després, finalment, quan acabes amb el retronasal, el retrogust d'aquest licor, és una mica allimonat, una mica així, amb petites tocs de llimona, llima, però molt subtil, eh? no és allò que te saliveix a la boca perquè és àcid, sinó que té aquesta frescor, té aquest punt d'untuositat del sucre, d'acord? Però després acaba amb aquests tocs així una mica cítrics, una mica de llima, llimona, que el fa molt interessant i molt divertit. Clar, si ho barreges amb un bon cava i li poses aigua amb gas, sí? I li poses, en aquest cas, una mica de menta i llimona, vale? I menta i llima. Si
0: clar, també pots jugar amb aromàtics.
1: S'acaba amb aquestes dues fulles, vale? Amb una fulla de menta recent agafada, fresca, i una mica de pell de llimona, que es posa dintre la copa, amb molt de gel. Clar, és una beguda molt interessant, molt fresca, que te pots beure un parell tranquil·lament, a més és duradora, perquè com que té aquests tocs així una mica dolcets, doncs te la fas durar, i la veritat és que és refrescant. Al final, sempre dic el mateix, per passar-nos la calor, el millor és beure un litre d'aigua i no

0: freda de nevera i no de llotges, sinó de temperatura ambient. Sí. Això seria lo màxim per passar la calor. Eh?
1: Però sempre s'ha dit que amb l'aigua, doncs, una mica de llimona, una... que això també li dona, doncs, aquest punt més refrescant.
0: Més refrescant i, a part, més atractiu al paladar, que ens fa que digui, hosti, que ara no m'ha... Jo ho entenc, arribes escalorat de comprar, de la feina, de aparcar el cotxe, de portar el nen...
1: D'aparcar el cotxe quan l'has tingut aparcat al sol i puges i el termòmetre aquell el tens ja amb 0000 perquè ja no sap calibrar la temperatura a la que ha arribat.
0: I t'estic la tendència que, doncs, ostres, m'agafo un refresc de la nevera, no? M'agafo una horchata, m'agafo una mica de gazpacho... Sí, molt bé, està molt bé, però evidentment el millor, aigua. I si aquella aigua la tenim a dintre de la nevera, sempre us dic, pues, compreu-vos a l'estiu aquests dipòsits que hi ha amb una petita aixeta i poseu a dintre de la nevera unes quantes llimes, llimones, taronges, unes fulles de menta alfàbrega, un pepino si us agrada, poseu aquesta aigua a la nevera, la teniu allí sempre a la nevera, no la deixeu fora perquè evidentment farien fermentacions que no ens agradaria, i arribem a casa, obrim l'aixeta des de la nevera, sí, d'aquest petit dipòsit, i tenim una aigua diferent, molt refrescant i boníssima. Ara bé, això, que volem, que tenim una mica de nostàlgia de les vacances, potser estem en plena depressió postvacacional i estem a casa i arribem al vespre, doncs obrim finestres, ens posem al balcó i fem un Hugo Express, no?
1: La nova tendència d'aquest estiu.
0: La nova tendència d'aquest estiu. Que no es diu Hugo Express per l'Hugo, perquè el senyor no es deia Hugo, eh? Es diu Hugo Express, no sé per què. Com el fem? És molt fàcil. Sí que heu de comprar el licor de Sant Germain, vale? Que és aquest licor de Flor de Sau. Es diu de Sant Germain perquè el fan aquests monges de Sant Germain de Pré, que és un monestir que hi ha a la ciutat de París. Vale? Evidentment, això s'ha industrialitzat i segurament ara es fa a una nau industrial, doncs sigui, però romànticament, a més, si veieu la botella és preciosa, us la guardareu. Vale? No és barat el licor de Sant Germain, però bueno, té molta durada. I és molt fàcil. Una part d'aigua amb gas, una part de licor de Flor de Sau, això amb una copa de vi, aquestes copes de vi bones, vale? Força gel primer, perdoneu, posem força gel, 3-4 glaçons. Evidentment el gel, jo sempre us dic que no escatimeu, ja a l'estiu tingueu una bossa d'aquest gel comprat, vale? Perquè són aquests glaçons grossos que duren molt, més que els glaçons que fem al congelador de casa. I llavors fem una part d'aigua amb gas, una part de licor de Flor de Sau i tres parts de cava, vale? Un cava brut o de prosecco italià, vale? 6 o 8 fulles de menta, d'aquesta fresca, que li donem un toquet abans de posar-les dintre de la copa, les amb la mà, les posem entre les mans i les freguem una mica, perquè així alliberem i trenquem les parts aromàtiques de la fulla, i llavors això ens penetrarà dintre del licor. 2 rodatges de llima o de llimona, això jugueu com vulgueu, i aleshores amb una cullereta o amb una palleta d'aquestes, una canyeta d'aquestes així una mica més dures, o un remenador, si sou professionals i teniu un remenador de cocteleria, li doneu unes voltes, amb cuidado, no alliberar tot el gas del cava i tot el gas de l'aigua, i deixeu allò, 5 minutets, que agafi i s'arrofredi tot ben fred. Escolta, feu una xurrupadeta amb això. Tenim una versió una mica diferent. No és l'Hugo Express, però això farem amb denominació d'origen de Costes del Segre. Agafem un vi blanc sec d'aquí de l'ADO, Costes. Sí. Un chardonnay, un macabeu, n'hi ha diverses cases que treballen això, una garratxa blanca, si voleu, vale? 50 ml d'aigua amb gas, 75 ml de vi blanc, és a dir, una part per dos, una part i mitja de vi blanc, posem aquests gotetes de Flor de Sauc, vale? D'aquest mateix licor de Flor de Sauc.
1: Sí, Flor de Sauc és allò... el que hem de tenir, és la referència.
0: Ara
1: d'una
0: versió de l'Hugo Express, que és amb això, com us he dit, amb aquesta recepta, i una part així més diferent per la gent que també no és molt cabera i el gas no li acaba de fer molt el pes, doncs tenim una versió així una mica més líquida, menys gasosa, i també molt interessant, i podem utilitzar, doncs, això, vins de la Deo Costes del Segre, blancs, vi blancs, secs. Aleshores, hi posem 3 rodatges fines de cogombre, netegem el cogombre amb la pell mateixa, no cal ni pelar-lo. Pum, pum, 3 trossets, 4 fulles d'alfàbrega fresca, aquestes que tenim segurament, no les de mosquits, No agafeu l'alfàbrega de mosquits, perquè aleshores allò és no és cacarruta, vull dir, la fàbrica de cuinar, aquesta fàbrica de fulla grossa. Si no en tenim, als supermercats en venen sempre, de fresca.
1: Sí, sí, en paquetets.
0: Ja no, no, no

0: la poseu seca tampoc, perquè també no és el mateix, vale? 4 fulles de la fàbrica fresca, un raig de suc de llimona, directament espremuda de la mateixa llimona,
1: sí.
0: I gel abundant amb aquesta copa de vi. Barregem una mica amb la cullera mescladora o amb una canyeta o amb una cullereta que tingueu, deixeu que s'arrofredi ben fred i, escolta, tenim aquest super, super toc refrescant. Després, des de low alcohol n'hi ha moltes. Tenim la bicicleta, tenim el Campari Spritz, tenim l'americano, que és el Campari, vale? És la bermuda de Campari, amb vermut vermell, vale? En vermut nostre, en vermut negre, i soda. Vale? Això n'hi ha receptes, fotim, que al final és per parts iguals. Una part de Campari, una part de vermut vermell, i la soda al gust que vosaltres vulguem. Sí? Tenim el rebujito. Ara
1: clàssic.
0: Que estem, els que potser hem vingut d'Andalusia d'alguna fèria o anireu a alguna fèria, sí, doncs, si voleu anar escalfant motors, al vespre un rebujito, que és aquest vi de fino, aquest vi de xerès, vale? Manzanilla o fino, i refresc de llimona, una llimonada fresca, la que vulgueu, de la marca que vulgueu, amb força gel. Escolta, tenim un rebujito, li posem un toc de menta i tenim un rebujito mentolado que, bueno, evidentment amb cuidado, que el rebujito és d'aquests perillosos.
1: Sí, sí, és el que deia, allò que no te'n dones compte.
0: El tinto de verano, el tinto de verano, que és un clàssic d'estiu, que això a vegades ens posem amb l'alta cocteleria. No, escolta, aquí tota la vida hem fet el tinto de verano, que no deixi ser aquest vi negre, un vi negre jove, amb gasosa, depèn de les cases, depèn de les versions que es fan, amb una mica de llimona i taronja, o amb directament amb gasosa. I això, cada família, cada casa, cada món, jo me'n recordo que ens anàvem a la platja amb els avis i la iaia, pues, una botella, una garrafa dintre la nevera aquella de tinto de verano, que vam pensar, no sé com ens agafa ell un cometílic, perquè, claro, tota, no bevíem aigua, bevíem allò, vull dir, i no eren tan adults els joves de la casa. Els Kirs, vale? Els Kirs o els Kirs Royals, vi blanc sec amb crema de cassis, pels que sou de la Vall d'Aran, i ja sabeu que el Kirs Royal és el mateix, és aquest vi blanc o cava amb crema de cassis, boníssim, vale? El Bellini, que per mi és un... No m'agrada el suc de préssec, però un Bellini, escolta...
1: El compres,
0: El compro, molt de gel, sí. Prosecco, o cava, brut, i suc de préssec. Vale? No sé les mides, no me'n recordo ara les parts,
1: ja, les
0: però
1: proporcions.
0: Si poseu per internet segur que trobaré la proporció, però és un còctel divertit i molt interessant. El Rossini, vale? Que és el mateix que el Bellini, però en lloc de préssec, amb suc de maduixa, vale? Amb puré de maduixa. Bueno, interessant. També un clàssic, aquestes a mi em recorden al Hollywood, no? Ara me recorden a aquelles grans pel·lícules de l'època dorada de hollywoodiense, de les senyores vestides de còctel, no? I els senyors vestit amb
1: d'etiqueta.
0: D'etiqueta o vestit, allí amb una gran mansió estiuenca italiana, no? A la jo què sé, a la Puglia, per exemple, i la Mimosa, que és aquella copa clàssica de cava, la Maria Antonieta, vale? Amb suc de taronja. No hi ha cosa més fàcil. Normalment, tot el bord de la copa,
1: sí,
0: ensucrat amb, sí, aquell peix de llimes i taronja i sucre. La Mimosa.
1: És tot un art, això, realment,
0: art.
1: Perquè ja no és només què hi posem, sinó com ho presentem, també.
0: Bueno, és això, però això és el que us deia, vull dir, al final... També m'anarem, no? Quan ara segurament els que van de vacances, els que de vacances, doncs anireu al vespre al xiringuito de la platja o al bar del poble i segurament doncs, us faran una perol, us faran no sé què. I pagareu doncs, 8 o 10 euros per la gràcia, o 15, o 16, o 20, depèn
1: ja,
0: d'on estigueu.
1: Lloc,
0: si esteu,
1: sí,
0: a Eivissa, multipliqueu per 3, vale? Perquè una perol espits allí en una platja, una cala d'Eivissa, segur que us foten 30 euros. Poca vergonyes, però no passa res. Ah, com que estem de vacances, tot està permès. Doncs això, presentar-ho bé, no? I fer-ho bé. Pues, una manera... I és molt fàcil, al final ja veieu que són ingredients que podem tenir de forma senzilla a casa. Sí que pot ser el puré de préssec, de puré de maduixa, l'haurem de comprar en un lloc especialitzat, però al final cava, podem comprar de qualsevol manera, podem comprar sucs de llimones,
1: sí,
0: gasoses...
1: És tot molt assequible.
0: Molt assequible, llavors això a la tarda, quan els petits de la casa estan al llit i queden els adults... Doncs això, al balcó de la casa, doncs inclús
1: ja, amb
0: jo...
1: Aprofitant que bufi una mica l'aire, no?
0: Te poses amb una mica d'alegria i sí, també fas una mica de confidències íntimes amb la teva parella, per exemple, després d'una bona Mimosa, o d'un bon Bellini, o d'un bon Rossini, i això, doncs, no cal vestir-se de còctel, no cal.
1: No cal, pijama.
0: Pijama mateix, però tenim una manera...

0: Feliç estiu més divertit i almenys passem la calor i no ens posem tristos perquè no estem veient reels d'Instagram de gent rica i meravellosa que està passant l'estiu als seus llats, als seus llots o als seus
1: segones, no sé, terceres, quartes residències,
0: amb mansions i aquestes coses. Bueno, així que, escolta, també ens podem fer el nostre estiu a casa i d'aquesta manera amb un baix alcohol, que a més estarà molt de moda, i ens ho podem passar molt bé. I si, escolta, i si això podeu, ja us dic, a la millor per sopar, eh? Una bona truita de patata amb un pa amb socat,
1: sí,
0: amb tomata,
1: amb una mica d'embotit,
0: i una mica d'embotit i un aperol o un Hugo Express, escolta, tenim una vetllada fantàstica per acabar la nit i acabar el dia i demà torna a començar i espera no passar molta calor la nit i poder dormir.
1: Doncs venen dies complicats, eh? Que demà dimecres és el pic de l'onada de calor.
0: Ai, morim-nos tots.
1: Anirem surfejant com podrem. Exacte. Tota aquesta onada de calor i a setmana que ve tanquem temporada, t'esperem també dimarts.
0: Molt bé.
1: Que ens sorprens.
0: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé, bona setmana.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. En aquests moments, quatre incendis grans cremen a Catalunya. Tres d'ells, el de l'Anoia, Artesa de Segre i la Bisbal, estan controlats o estabilitzats. I el quart, el de Sentmenat, és el que més mal de caps està donant en aquests moments als bombers de la Generalitat. Continua actiu i les properes hores, les de més calor, encara seran complicades. Per tal de poder controlar-ho, és clau que aquesta situació de focs simultanis no es doni o es dificulti encara més al llarg de les properes hores. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
2: Per evitar, sobretot, un escenari de simultaneïtat. És a dir, aquest incendi ens preocupa, però sobretot el que hem d'evitar sí o sí és que tinguem qualsevol altre gran incendi. Per tant, sí o sí, la nostra prioritat a nivell i escala, no d'aquest incendi, sinó de país, és que no tinguem cap incendi, diguéssim, que se'ns faci gros.
1: Cal minimitzar els riscos al màxim i facilitar la feina dels equips d'extinció i per això també s'han ampliat les restriccions al bosc. Hi ha limitacions d'accés en 6 espais naturals per perill extrem d'incendi forestal.

0: les Gavarres, els propietaris forestals ja estan treballant en un pla per restaurar la zona cremada, recordin, més de 2.000 hectàrees, i prendre mesures per evitar que es repeteixi un incendi com el que han patit durant els darrers dies. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Tot i això, Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, adverteix que la manca de gestió forestal és un denominador a Catalunya i que calen més recursos i personal per revertir la situació. N'hem parlat a la ciutat amb el seu president Jordi Terrades.
2: Cada any del que creixen els boscos, només som capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis.
0: Sobre les causes d'aquest incendi, el govern català ha assegurat que l'empresa en què treballava l'operari detingut pel foc sabia que no es podia fer servir la radial quan hi ha un alt risc d'incendi. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa.
1: Mentrestant, l'oposició reclama més explicacions al govern sobre l'origen de l'incendi. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: I tenint en compte que el focus de l'incendi prové dels treballs d'una empresa subcontractada pel Departament de Territori, doncs també els anunciem que hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Paneque.
5: Per tant, demanem explicacions públiques, absolutament transparents, nítides i clares, sobre si aquest treballador tenia unes ordres concretes d'actuar, sobre qui havia encarregat aquests treballs i com.
1: El govern es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per explicar les actuacions previstes en l'àmbit de la gestió forestal.
0: Molt pendents a aquesta hora també del barri del Putxet de Barcelona, on els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esboranc en el pati interior d'una illa. Què més en sabem, Ricard?
1: Els 4 blocs desallotjats són el número 2, 4 i 6 del carrer Rubinstein, i els dels números 3,

0: 3 i 5 del carrer Teodora La Madrid. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Els veïns temen que es pugui repetir una situació com la del Carmel l'any 2005.
1: És un barri que és molt rocós i clar, arriba un punt, m'entens, vull dir que clar, totes les roques fan un moviment i bueno, pues, no és que hi entengui, però és això, és el que ha passat.
2: Estem fent revisions i ara porten molts dies que molt seguit. Ens ha posat ja uns pisos als edificis.
0: Els bombers treballen per estabilitzar el forat i també treballen en l'estabilització de la zona.
3: I en aquest notícies migdia també parlarem del Servei Català de Trànsit, que vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes.
0: Sí, la Generalitat vol endurir l'accés del permís A de moto al de màxima cilindrada. Considera insuficient les 4 hores de pràctiques actuals i estudia afegir més formació en circulació real davant l'alta sinistralitat dels motoristes.
4: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
0: Ramon Lamiel és el director general del Servei Català de Trànsit.
3: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda. La selecció espanyola disputarà els quarts de final del Mundial 16 anys després.
5: Bona tarda, Gavi. Sí, després de derrotar Portugal en un partit que no es va decidir fins al temps afegit. El migcampista navarrès Miquel Merino, com als quarts de final de l'Eurocopa del 2024, es va erigir en l'heroi de l'eliminatòria amb una diana al minut 91 per eliminar la selecció de Cristiano Ronaldo en el seu últim Mundial. El rival d'Espanya als quarts de final serà Bèlgica en un duel que es disputarà aquest divendres a les 9 de la nit. El Mundial encara busca les dues últimes seleccions quart finalistes. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia.
3: Segur que ja han pogut notar que avui han pujat una mica més encara les temperatures. Demà, més calor. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 42 graus a Lleida, 41 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Els termòmetres baixaran a partir de divendres. Demà també serà un dia de sol, però durant la tarda possibles tempestes al Pirineu. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts a 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra. Ho dèiem en portada, els bombers de la Generalitat estan centrant la majoria dels seus esforços en estabilitzar l'incendi que es va originar ahir a la tarda a les muntanyes de Sentmenat, al Vallès Occidental. El seu objectiu és aconseguir-ho al llarg del dia, però alerten que les hores centrals d'aquest dimarts, entre les 3 i les 6 de la tarda, són les més crítiques de totes. Per ara, sembla que la situació avança favorablement, però cal prendre consciència i saber, Ricard, que en qualsevol moment es poden produir represes importants.
0: Sí, l'incendi de Sentmenat és el que més mal de caps està donant als bombers. És l'únic dels 4 actius que no està estabilitzat. El que més els preocupa és el flanc dret, on podria cremar potencialment unes 2.000 hectàrees. Això complicaria molt les feines, tenint en compte que, segons els agents rurals, a hores d'ara ha afectat 113 hectàrees. I els preocupa aquesta zona per l'impacte que pugui tenir el vent de marinada, que bufa de sud a oest en direcció a la zona boscosa i dirigint-se cap al Vallès Oriental. I el vent, sumat a la calor extrema, converteix les hores centrals del dia en extraordinàriament crítiques. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
7: El problema és que a mesura que van passant les hores, doncs la insolació també va, diguéssim, castigant més, i a més és un vent que quan agafa, diguéssim, els seus pics d'intensitat, justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat, amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes que va també associada, doncs és una situació crítica, diguéssim.
0: Pel que fa al flanc esquerre, els preocupa per la proximitat.

0: A les zones urbanes. De fet, segueixen confinades tres urbanitzacions on hi viuen 7.000 persones, dues de Sentmenat i una a Caldes de Montbui. Aquesta darrera, el Farell, és la que més els fa patir, principalment perquè segueixen cremant focs secundaris molt a prop de cases. Malgrat aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a totes les persones afectades.
1: Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem prendre decisions en aquest sentit, probablement.
0: Parlon, alhora, demana extremar les precaucions per evitar un còctel explosiu de simultaneïtat d'incendis, tal com es va produir ahir per la tarda. Però, sent positiva, com escoltàvem, ha deixat entreveure que, si tot evoluciona favorablement, aquesta tarda la Generalitat podria aixecar el confinament del Farell, com el de les urbanitzacions Can Vinyes i Mas d'Encisa de Sentmenat.
2: El municipi sencer de Sentmenat ha quedat trasbalsat per l'incendi, malgrat que només algunes urbanitzacions segueixen, com explicava el Ricard, confinades. Hem preguntat als veïns de la zona per conèixer com s'està vivint des de peu del carrer tota aquesta situació. Ho ha seguit el Pere Parés. Pere, bona tarda.
3: Bona tarda. En primer lloc, cal diferenciar les parts més properes a les flames i la resta del poble. Els veïns que es troben al nucli urbà, que no es troba sota confinament, expliquen el que ha suposat per ells tenir un incendi així tan a prop. Sentim el Guillem.
4: No saps ben bé com actuar. Sí que és veritat que tothom es veu en disposició d'intentar ajudar amb el que faci falta. Si hi hagués qualsevol tipus de crida, penso que la gent estaria disposada a deixar-ho tot per donar un cop de mà. Sobretot preocupació i ganes de que aquest malson pugui acabar quan abans i es pugui solucionar de la millor manera possible.
3: A les zones més afectades, com el Farell, no poden entrar ni sortir de l'urbanització. Veïns com el Gonzalo confien en les autoritats i consideren que han sigut ben informats de com havien de procedir. Però no per això desapareix la inquietud.
5: Ens esperàvem que pogués passar en qualsevol moment, la veritat, perquè els boscos estan maltractats. Nosaltres estem al mig del bosc. Si les flames arriben aquí, arribaran a casa meva. Però sí que és veritat que estem tots confinats, tancats, amb les persianes abaixades i esperant.
3: Això s'assuma que fa temps que els veïns es queixaven pel mal estat dels boscos, que ha acabat sent un dels factors clau per l'incendi. De fet, informes de la Generalitat reconeixen des de fa temps els dèficits urbanístics que presenta l'urbanització del Farell.
2: Catalunya ha entrat en el moment més àlgid de l'onada de calor amb diversos incendis simultanis, quatre d'importants, n'hi ha també de petits. Ara estem pendents també d'una a Argentona i una altra a Mataró, però els més importants són el que dèiem, el de Sentmenat, i hem de sumar-hi a més tres més, el d'Artesa de Segre, el de l'Anoia i el de la Bisbal d'Empordà. Aquests tres, per sort, Ricard, ja estan estabilitzats o controlats.
0: Sí, els bombers han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi de l'Anoia, que va començar dilluns entre Carme i la Pobla de Claramunt. La millora de la situació ha permès aixecar el confinament dels municipis afectats per les flames, tot i que encara queda confinada la urbanització Les Garrigues. Pel que fa al foc que afecta Artesa de Segre, ja està controlat, tot i que encara hi treballen 16 dotacions terrestres. En el cas del de la Bisbal d'Empordà, els bombers el tenen estabilitzat i seran les condicions meteorològiques del dia les que determinin la possibilitat de controlar-lo.
2: Precisament a la Bisbal esperen que arribi aquest moment per poder fer balanç de danys. Ara per ara hi ha dues segones residències afectades amb deficiències estructurals i una dotzena més d'afectacions menors a patis o tanques de separació. Així ho ha explicat en declaracions a la Brúixola l'alcalde d'aquest municipi, que també ha informat que la Generalitat ha convocat demà a la tarda una reunió amb els alcaldes de les poblacions afectades amb dos objectius clars.
6: Vam saber veure quines ajudes o quines solucions podem fer. Una, com dic, no, per ajudar a tota la gent que ha tingut afectacions, que jo crec que aquesta és la primera, i la segona també per buscar mesures per intentar evitar que es torni a succeir això, un incendi d'aquestes característiques i sobretot per l'origen de l'incendi.
2: Doncs els focs d'aquests dies tornen a posar sobre la taula, com explicàvem, la manca de gestió forestal. Es tracta d'un problema que, segons els experts, fa dècades que s'arrossega i que seria una de les causes de l'elevat risc d'incendi. I és que l'abandonament progressiu dels boscos ha afavorit una acumulació de vegetació que a la mínima guspira s'incendia ràpidament. Més informació amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que la manca de gestió està causada per una falta de recursos des de fa dècades i també diuen que està causada pel despoblament del món rural. Segons el seu gerent, Jordi Terrades, cal reduir aquesta biomassa acumulada en els boscos per crear espais més segurs i facilitar les tasques d'extinció en cas d'incendi. El problema, però, és trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
8: Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal,
4: però també

0: a solucionar un altre problema, que és que hi hagi treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any.
1: Terrades defensa que les administracions han començat a prioritzar aquesta qüestió, però adverteix que revertir dècades de dèficit en la gestió forestal requerirà temps.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: I políticament, com entoma el govern de la Generalitat tota aquesta situació? Doncs el govern defensa la gestió dels boscos que ha fet en el darrer any, tot i reconèixer que els efectes del canvi climàtic obliguen a implementar noves actuacions que no seran fàcils ni ràpides. Anem al Palau de la Generalitat i és el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. L'executiu atribueix la multiplicitat d'incendis a la pujada de temperatures, la disminució de pluges i l'augment de la massa forestal en les darreres dècades. La consellera portaveu Sílvia Panecchi assegura que el govern ja ha posat fil a l'agulla per preparar la nova gestió forestal de Catalunya.
5: Amb la creació d'aquestes clarianes, d'aquestes cremes controlades, d'aquesta ampliació d'espais que tallin aquesta continuïtat de massa forestal, la creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
4: El govern ha convocat aquesta tarda els grups parlamentaris per explicar-los aquestes i altres actuacions. Des de Junts per Catalunya demanen la compareixença de Panecchi, especialment per l'incendi de les Gavarres, i el PP denuncia fanatisme climàtic. Són Salvador Vergés i Lorena Roldán.
6: Hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Panecchi. No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de traçabilitat, un exercici de transparència i per poder aprendre de les lliçons d'aquests malaurats incendis que hem patit i que encara estem patint.
7: Catalunya necessita passar de una política reactiva a una autèntica política de prevenció. Necessita gestionar los bosques durante los 12 meses del año y no acordarse únicamente de ellos, insisto, cuando llegan las llamas. Necesitamos una política responsable basada en la realidad del territorio y no en el fanatismo climático.
4: Sobre l'incendi de les Gavarres, Sílvia Panecchi ha assegurat que la UTE sabia perfectament que no es podien fer treballs amb el pla Alfa activat i deixa l'assumpció de responsabilitats en mans de la justícia. La consellera també s'ha mostrat disposada a comparèixer en el Parlament.
3: Gràcies, Marcos. Més coses. Els plans d'Aena per modernitzar i ampliar l'aeroport del Prat tiren endavant.
8: El gestor aeroportuari espanyol ha adjudicat per 2,68 milions d'euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l'aeròdrom barceloní i la seva avaluació ambiental, incloent-hi l'impacte sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolà. L'adjudicació se l'ha endut al conglomerat d'empreses Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria té l'encàrrec de definir la planificació futura de la infraestructura amb un termini màxim de 5 anys.
3: I l'exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat haver prioritzat la vacunació a majors de 60 anys després de la represa d'AstraZeneca durant la pandèmia de la Covid.
8: En el judici pel presumpte retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils, ha explicat que Salut Pública no rebia els censos dels agents ni coordinava els equips d'infermeria, desentenent-se així d'aquesta decisió. Ha assegurat que van demanar mantenir la vacunació dels essencials perquè el dispositiu ja estava preparat i no volien desfer el camí, tot i que ha defensat que prioritzar els majors de 60 anys responia, diu, a un criteri estrictament sanitari.
3: I per cert, en aquesta plana politico-judicial acabem de saber que l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació per la fuga de Carles Puigdemont com a expresident de la Generalitat. El Tribunal Provincial creu que la presència de tres agents dels Mossos no era casual i veu indicis d'una omissió del deure de perseguir delictes, encara que no d'encobriment.

0: El Servei Català de Trànsit, ho deia en titulars, vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes. Aquesta és una de les principals propostes que s'ha inclòs en el document de seguretat viària que el Servei Català de Trànsit ha treballat des del 2024 i fins a finals d'aquest any amb l'objectiu de reduir els accidents a la carretera.
1: Actualment és obligatori fer 4 hores de pràctiques en vies obertes al trànsit per obtenir el permís A, el que permet conduir motos de qualsevol cilindrada. Però pel Servei Català

0: de trànsit és insuficient, sobretot si ens fixem en les xifres. Dels 72 morts a les carreteres catalanes aquest any, 30 són usuaris de motos. Els accidents més habituals són sortides de via, caigudes sense la implicació d'altres vehicles i xocs frontals per envair el carril contrari. Les víctimes mortals solen conduir motos de gran cilindrada i la interpretació del govern, sense això sí oferir dades que ho demostrin, és que en molts casos hi ha una manca de consciència o de formació per gestionar determinades situacions.
1: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Si això hi sumes que cada vegada hi ha més, s'ha incrementat el nombre de persones que es treuen el permís A, doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
0: Davant d'aquesta realitat que els preocupa, el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, vol que l'obtenció del permís A estigui més vinculada a la formació pràctica. La idea és sumar més cursos de conducció real a les 4 hores que ja són obligatòries. Encara s'ha de concretar com s'enduririen aquestes condicions que, tal i com estimen, podrien entrar en vigor l'any que ve.
2: I la Fundació Arrels alerta en el seu informe anual que cada vegada hi ha més persones vivint al carrer i assegura que la situació s'està cronificant. Dels gairebé 700 enquestats, només una de cada quatre persones té expectatives de tornar a viure en un habitatge. La directora de l'entitat, Beatriz Fernández, n'ha parlat a la ciutat d'Onda Cero i ho ha recollit l'Eudald Sanz.
3: La directora de la Fundació Arrels explica que el sensellarisme s'està cronificant perquè cada cop són més les persones que viuen al carrer de les que troben un allotjament. La pèrdua de l'habitatge, juntament amb els processos de migracions, són dues de les principals vies d'entrada al carrer. Fernández creu que la problemàtica del sensellarisme s'ha de tractar de manera transversal.
4: S'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament a el que són serveis socials, sinó també a altres departaments, i no únicament a nivell d'Ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
3: Fernández també apuntava a abordar el sensellarisme primerenc i a garantir l'accés a l'habitatge estable com a mesures per reduir la cronificació. La Fundació Arrels va comptabilitzar l'any passat a Barcelona 4.800 persones sense llar, de les quals gairebé 2.000 dormien al carrer. Aquesta xifra suposa un increment del 43% respecte al 2023, que se situava a prop de les 1.400 persones. Pel que fa a Catalunya, hi ha més de 6.800 persones sense llar, segons un informe de la Sindicatura de Greuges de l'any passat.
2: I com us dèiem en titulars, a Barcelona els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esvoranc en el pati interior d'una illa al barri del Putxet. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. A la zona s'hi troba el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, una situació però que no ha deixat cap ferit. Això sí, els veïns han estat tots desallotjats i no es preveu que puguin tornar a casa durant el dia d'avui. Es tracta de 3 blocs del carrer Leibstein i 2 blocs de Teodora La Madrid. Les autoritats ho vinculen directament a les obres de l'Aila 9 per als treballs de la tuneladora. En aquests moments els bombers estan posant formigó a l'esvoranc per cobrir el forat. Un cop fet, sense previsió de temps, les autoritats ho monitoritzaran per evitar noves afectacions, també mirar els fonaments dels edificis, tot i que en principi descarten nous esvorancs. Els veïns en aquests moments es mostren intranquils, ens diuen desconcertats i avisen que ja fa 6 mesos que els topògrafs estan fent proves per la zona arran de les obres de la L9.
6: Estem una mica intranquils i amb això també t'he de dir que hi havia molts controls, perquè jo mateixa, com a curiosa, vaig preguntar-los què és el que esteu fent i ells mateixos me deien, mira, estem mirant els moviments.
5: Les autoritats fins ara no xifren el nombre de veïns afectats, uns veïns per cert que critiquen que s'hagin ja reprès les obres de l'L9.
2: Gràcies, Ferran. Un petit apunt abans de la pausa per la publicitat, i és que la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies, tal com havia demanat la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi. Els Mossos van detenir aquest home dissabte pels fets que van tenir lloc la nit del dijous de la setmana passada.
7: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
8: La vida parece seguir un rumbo claro. Marcamos metas y un día, sin previo aviso, cáncer de mama. Una palabra lo atraviesa todo. Metástasis. En este vacío aterrador, de repente algo cambia. Sabes que no estás sola, porque con apoyo y con investigación, juntas cambiamos la meta.
9: Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.
10: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
11: Descubren células madre. Arranca 1995.
12: Llega la inteligencia artificial.
13: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
14: Hay lugares donde el teatro forma parte de la historia. Este viernes 10 de julio, la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, se emite desde la Plaza Mayor de Almagro, con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico. Un programa especial desde uno de los grandes escenarios de la cultura en España, con el patrocinio de Globalcaja, la Universidad de Castilla-La Mancha e Iberdrola. Onda Cero, tu radio.
2: Hem de parlar del Mundial amb el Víctor Llucia, que ja tenim aquí amb nosaltres. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: Sí, després de superar la Portugal de Cristiano Ronaldo per la mínima, 1-0 a l'estadi de Dallas. Un match que, sense ser brillant per part de la selecció espanyola, va acabar sent superior al seu rival. El porter Diogo Costa, a la primera meitat, va realitzar diverses aturades de molt mèrit i Miquel Merino es va vestir altre cop d'heroi, com als quarts de final de l'Eurocopa del 2024 contra Alemanya. El migcampista de l'Arsenal va entrar al minut 85 al camp i va marcar al minut 91, 6 minuts després, ja el temps afegit, aprofitant una gran assistència de Ferran Torres. Va ser un moment alliberador pel navarrès, que ha superat una greu lesió patida el mes de gener.
16: Sí, te acuerdas de todo eso, ¿no? De todo lo bueno, de todo lo malo, de lo que tienes en casa. Ha habido momentos muy difíciles para mí durante este año, también buenos porque siempre me gusta quedarme con lo bueno, pero bueno, entre la lesión y ahora todo este tiempo después del parto y bueno, no poder ver a mi pequeño crecer, pues bueno, lo utilizo como fuerza para que en estos momentos sacar lo mejor de mí y bueno, se lo dedico a todos ellos que han estado a mi lado.
15: El seleccionador Luis de la Fuente va tornar a encertar amb la direcció de camp i els canvis des de la banqueta van funcionar. El propi De La Fuente posava en valor la força del col·lectiu.
17: Miquel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, un top mundial, de los mejores del mundo en su posición también, y que a nosotros siempre nos da un grandísimo resultado, pero por lo buen futbolista que es. Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
15: Defensivament, el partit d'Espanya també va ser formidable. Portugal només va realitzar dues rematades a porteria ben resoltes per Unai Simón. De fet, Espanya és la primera selecció que encadena 6 partits seguits de Mundial sense rebre un gol, i Unai Simón ja suma 609 minuts sense encaixar el rècord històric de la competició. En parla un dels defenses, Marco Corella.
18: Muy contentos, no solo por no conceder gol, creo que también por el partido, la victoria. Hemos tenido momentos de sufrir mucho, de trabajar juntos, de defender, y bueno, creo que este equipo lo ha hecho muy bien y estamos muy contentos.
15: D'aquesta manera, Cristiano Ronaldo s'acomiada així de les Copes del Món. El davanter portuguès gairebé no va intervenir, però marxa amb la consciència tranquil·la i recordant les fites de Portugal mentre ell ha vestit la samarreta de la selecció lusa.
19: Como me levanté hoy, igual, con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila, de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
15: El seleccionador de Portugal, el català Roberto Martínez, també es va acomiadar del combinat nacional. I als quarts de final, Espanya es veurà les cares amb Bèlgica, que es va desfer amb comoditat d'un dels anfitrions, els Estats Units, derrotant-lo per 1-4 amb dianes de Charles de Ketteler, que va fer un doblet, de Van Aken i de Romelu Lukaku. D'altra banda, avui coneixerem les dues últimes seleccions classificades per aquests quarts de final. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a Atlanta, i l'altre duel enfrontarà avui Suïssa i Colòmbia a les 10 de la nit al BC Place de Vancouver. I ja a banda del Mundial, en clau mercat de fitxatges, l'Espanyol ha anunciat una nova incorporació, la de Kilinchi Harman, el lateral esquerre neerlandès de 24 anys, arriba cedit pel Burnley, signa per una temporada. També avui el conjunt blanc i blau ha presentat Àlex Calatrava, que prové del Castelló, on va marcar 15 gols i va repartir 8 assistències el curs passat a segona divisió. Està aquí per la missió del projecte.
20: Que estaven haciendo un proyecto ambicioso, que aunque el año pasado habían sufrido un poco, creo que querían cambiar un poco las cosas y esa parte yo creo que también me convenció, la gente nueva que está por venir, o yo creo que es un proyecto que me viene de la mano y a disfrutarlo.
15: I un últim apunt a la plana poliesportiva en ciclisme, quarta etapa del Tour de França de 182 quilòmetres entre la ciutat medieval de Carcassonne i Foix, amb dos ports de segona categoria. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, ja és el líder de la general.
2: I avui ens acomiadem amb música, la de Sting, que actua aquesta nit als Jardins del Palau de Pedralbes en el concert en marc del programa del Nits Barcelona. Amb Sting arribem a les 3 de la tarda, que vagi bé.
21: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
22: Noticias en Onda Cero.
21: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Cumbre de la OTAN en Ankara empieza formalmente esta noche con la cena del anfitrión Erdogan. A los jefes de gobierno de la alianza. Ya ha llegado Donald Trump a media mañana con muchos ojos sobre el presidente de Estados Unidos después de la tensión que ha generado con sus críticas no solo a España por el gasto militar, también a Macron o ayer mismo a Giorgia Meloni, de la que se mofaba en un tono muy machista. Cumbre tensa a la que Sánchez acude sin Begoña Gómez, porque ayer el juez sustituto de Peinado decidió prohibir a la esposa del presidente acudir a Ankara y permitir en cambio su viaje a Londres a la graduación de una de sus hijas. El ministro Félix Bolaño sostiene que el argumento de la cooperación judicial más estrecha en un caso que en otro no sirve.
23: Pues sobre la resolución concreta de ayer, yo simplemente querría hacer dos comentarios. El primero, ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
21: Sánchez ha viajado a Ankara después de presidir el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado un techo de gasto récord, 226.000 millones de euros, un 6,6% más. El Gobierno sigue diseñando su plan presupuestario, a pesar de no tener apoyo parlamentario que respalde las cuentas. El ministro España, ministro de Hacienda, insiste en que los presupuestos blindarán el estado de bienestar.
24: Podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar.
21: Va a tener que emplearse a fondo el ministro para convencer a los grupos parlamentarios que van avisando. Lo ha hecho desde Podemos, Jone Belarra.
25: No hemos recibido ningún contacto del Gobierno. Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados.
21: La actividad judicial no se para. Hoy tenemos declaración como testigo en la Audiencia Nacional del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, por el caso de las cloacas. Está imputado en el caso Coldo, aunque hoy ha comparecido como testigo y ha ratificado ante el juez que la fontanera Leire Díez le ofreció rehabilitarle profesionalmente a cambio de perjudicar a la UCO. En Francia, la justicia ha confirmado la condena por malversación de fondos a Marine Le Pen, 3 años de prisión, de los cuales 2 quedan suspendidos y 15 de inhabilitación. Podrá ser candidata a las presidenciales, podrá hacer campaña, pero con un brazalete electrónico. Y además, en Pamplona, el primer encierro de los Sanfermines, deja 4 heridos, todos ellos por contusiones. Las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias, volvemos a las 4 con más noticias, ahora por fin, y Jaime Cantizano.
22: Síguenos por internet en OndaCero.es.
26: Sí, son las 2 de la tarde, 3 minutos en las Islas Canarias, se acabó la siesta.
22: Aquí comienza Por fin en Onda Cero. Dirige este artefacto Jaime Cantizano. Con la inestimable ayuda de Gemma Esteban como pianista y la siempre vigilante Isabel Lobo.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este por fin de martes. La mañana nos deja aún con una resaca y vivo un sueño. Cuando todos hacíamos cuentas con la prórroga, un gol de Mikel Merino nos llevó anoche a cuartos de final para enfrentarnos a Bélgica. Nuestros dispares empiezan a mover el

0: competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensa.
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Estàs a les xarxes socials? Nosaltres també. Segueix-nos a la nostra pàgina de Facebook o perfil de Twitter a @ondacero_cat i estaràs al dia de tota la informació que t'ofereix Onda Cero.
4: Siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Movistar prosegura alarmas.
1: A tocar dos quarts de deu, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló. Avui doncs està tota la matinada, de dos quarts de dues fins a les sis, clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, que tindrem? Molt bona nit.
2: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, que tornem, perquè ja no hi ha penals ni hi ha partits a hores de Nits de Ràdio, que això, anem a dir, la FIFA ja ho hauria d'haver previst, això, de no posar partits a l'hora del Nits de Ràdio. Bueno, el proper Mundial no passarà, perquè això d'Espanya-Marruecos, vull dir, no crec que posin els partits a l'hora del Nits. Bueno, en fi, tindrem celebrities, Robert Calvo, que ens porta una persona que ha passat molt per la televisió i m'ha dit que avui va començar aquesta persona amb molt relacionada amb el món del ciclisme. Veurem si va començar el Tour, no ho sé, ja veurem. I a l'entrevista d'actualitat parlarem d'un tema important, parlarem amb una professional de la psicologia per parlar de com és que els joves avui en dia fan servir tant la intel·ligència artificial per tractar temes de salut mental. Quins són els riscos? Quins són els avantatges? Ho analitzarem amb l'Anna Huguet, que és experta en el tema. Tot això i molt més a partir de dos quarts de dues i fins a les sis. Us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 31 minuts, sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dimarts 7 de juliol al marge del futbol? Pere Parés, bona tarda.
2: El bàsquet Girona ha comunicat que jugarà la FIBA Europe Cup l'any vinent, després de tancar una bona temporada a la Lliga ACB, on el conjunt de Moncho Fernández va assolir el 12è lloc. El club competeix per primer cop a la seva història a nivell continental. Cal recordar que és un club amb 12 anys d'història i 4 anyets a la màxima categoria del bàsquet estatal. Marc Gasol, president de l'entitat, expressava així la seva alegria.
3: Després d'una molt bona temporada per part de l'equip, doncs, tenir el premi de competir a Europa és un motiu de molta alegria i bueno, a més és una competició que Girona ens porta molt bons records.
2: I seguim amb el Girona, aquest cop al femení, que avui anuncia la renovació d'Ainhoa López. L'escolta barcelonina de 29 anys, que és una de les capitanes, seguirà un any més amb l'Uni. El Girona ha celebrat l'acord posant en valor el lideratge de López. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat avui el fitxatge de Davide Gavioli. El davanter italià prové de l'hoquei Trissino i signa fins al 2028.
1: 9 i 32. Des de ja i fins les 10, golf, efemèrides esportives i motor. Som-hi!
4: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
0: A la brúixola de Radio Estadio, de Tia Green.
1: De Tia Green Golf, amb el company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, hola.
5: Bona nit a tots.
1: Carai, els Chacarra, tu. Carolina López Chacarra guanya el seu primer títol a Ladies European Tour.
5: Sí, la jugadora madrilenya es va imposar per 3 cops a l'Open femení de Hulland Court, conquistant el seu primer títol de Ladies European Tour en tan sols la seva tercera participació i convertint-se en la primera jugadora rookie en guanyar la temporada 2026. En un duel dominical amb l'australiana Kelsey Bennett i després d'anar 2 cops per darrere de la rival abans de l'inici de la jornada, Chacarra va firmar una ronda final de 68 cops menys 4 per al seu trofeu amb un resultat de 12 sota par. El dia va ser gener i estic molt contenta, va dir la madrilenya germana, com deies, del jugador del DP World Tour, Eugenio López Chacarra, doble guanyador aquesta temporada al DP World Tour. Estava nerviosa, sobretot en els darrers 3 forats. Aquesta victòria, deia la jugadora, col·loca Chacarra al segon lloc en la classificació de novata de l'any, darrere de la nord-americana Ann Morgan, i la classifica per la ISPS Hand Scottish Open i el Women's Open. Són 2 tornejos de màxim nivell en què podrà competir Carolina després de la seva victòria a Bèlgica. A més, li suposarà una pujada al rànquing de Ladies European Tour. En només 2 tornejos jugats es va col·locar ja al lloc 24è. Ja és la millor espanyola davant de Luna Sobrón i Blanca Fernández. L'anglesa Charlie Hall és l'única golfista amb els mateixos tornejos que Carolina, que està davant seu en el rànquing. Chacarra també farà una estirada del rànquing mundial, on fins ara ocupava el lloc 556, i estrenarà la seva millor classificació de sempre. En qualsevol cas, el més important és la pujada de moral i confiança que li donarà aquest triomf per les properes setmanes. La madrilenya, a més, una dada, es converteix també en la 18a jugadora espanyola que aconsegueix un triomf al Ladies European Tour. Sens dubte, una gran victòria per la jugadora madrilenya.
1: Estaran contents a la família. Parlem de David Puig, el català que jugarà el darrer major del curs, l'Open Championship, la propera setmana.
5: Efectivament, creix la nòmina d'espanyols que disputaran l'Open Championship, que aquest any es jugarà a Royal Big Lake en just 10 dies, i ja arriba ara mateix amb 6 jugadors després de saber que el Royal Ancient ha contactat amb el barceloní David Puig per confirmar-li que té plaça al 4 i últim major de la temporada. Puig ha aconseguit la plaça per disputar-se l'Open gràcies a la seva posició al rànquing mundial, on ocupa el lloc 63è del món. Després de realitzar totes les excepcions possibles per participar a l'últim gran de l'any, Royal Ambitray ha vist que hi havia encara places disponibles dels 156 jugadors que començaran el torneig i van trucar al jugador espanyol a mesura que no estaven classificats els millors jugadors del rànquing mundial. Una excel·lent notícia pel jugador de la Garriga, en la que serà la seva 8a participació en un torneig gran amb només 24 anys. I serà la segona oportunitat per disputar l'Open, on va debutar el de 2024 i on no aconseguia passar el tall. El jugador de Golf Barcelona ha participat ja en 3 US Open, 3 PGA Championship, i aquest serà el seu segon Open. El seu gran objectiu, però, és aconseguir una plaça pel Masters d'Augusta del proper any. Els 6 jugadors que ja tenen plaça a l'Open són John Rahm, Ángel Ayora, Eugenio López Chacarra, José Le Ballester i l'amateur barceloní Àlex de Castro, que ho va fer amb les prèvies de la setmana passada.
1: Però encara podrien haver-hi més, amb via l'Scottish Open, que és la darrera oportunitat d'estar al major que tanca el curs perquè fa els grans.
5: Sí, efectivament, aquest dijous arrenca un dels tornejos importants, l'Scottish Open, on desembarquen les grans estrelles del PGA Tour per preparar la cita de la propera setmana a Royal Birkbeck i acostumar-se a jugar en links. I a més dels jugadors com Scottie Scheffler, el nord-irlander Rory McIlroy, Justin Thomas o JJ Spawn, la llista d'espanyols inclou també noms com els del barceloní Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Àlex del Rey o el malagueny Ángela Hidalgo. A més, Hidalgo tindrà una altra opció més el proper dilluns, ja que 12 jugadors podran encara optar una plaça per jugar a Royal Birkbeck a una prèvia que es farà la mateixa setmana, i entre ells també el barceloní Adrià Arnaus. També participa el Renaissance Golf Club, David Puig, com dèiem, John Rahm, Eugenio López Chacarra, jugadors que es volen preparar per l'Open Championship. L'amateur barceloní Àlex de Castro, com dèiem, anirà directe a Anglaterra, ja que aquesta setmana està disputant el Campionat d'Europa per equips amateur amb Espanya i, per tant, haurà de fer un curs accelerat dels links la mateixa setmana del campionat.
1: Saltem al PGA Tour. El Chris Gotterup guanya el John Deere Classic després de la desfeta de Ben Coles.
5: Sí, Chris Gotterup es va proclamar campió del John Deere després d'una espectacular remuntada a la darrera jornada. Gotterup va començar diumenge a 5 cops de desavantatge sobre el líder, però va signar una brillant volta de 62 impactes, menys 9, la millor del dia, per acabar el torneig amb 20 sota par i emportar-se la victòria per un sol cop d'avantatge i d'una manera sorprenent, amb el jugador esperant per jugar al play-off de desempat. Però tot va canviar al forat 18. Ben Coles, que buscava la seva primera victòria del PGA Tour, ho tenia tot a favor per fer un verdi al darrer forat i superar a Gotterup, però els nervis el van poder i va cometre un error de llançar la bola a l'aigua en un segon cop molt còmode, per acabar amb un dolorós doble bogey, i va obrir la porta al triomf de Gotterup, que realment no s'ho esperava. El nord-americà va superar finalment Max Homa, segon classificat, en 19 sota par, mentre que Ben Coles va acabar decepcionat i trist, compartint la tercera posició. Aquest és el tercer títol de Gotterup aquesta temporada, una gran ratxa i la cinquena al circuit nord-americà, confirmant el seu gran moment de forma i potser se li haurà de tenir molt present de cara a l'Open Championship.
1: Destacada actuació d'Eduard Rousseau i Victoria García Broto en l'Alps Tour, la segona divisió del golf europeu.
5: Sí, Alfred Olsen Alps de la Gomera va tancar l'edició d'enguany a Tecina Golf, a la Gomera, amb una brillant actuació dels professionals catalans Eduard Rousseau i Víctor García Broto, els jugadors del Prat, van completar una gran actuació amb una destacada segona posició per Rousseau, gràcies a un total de 200 cops, mentre que Víctor García Broto va acabar la sisena plaça amb un cop més. Només un impacte del seu company del club de golf del Prat, i els dos van destacar en aquesta prova del tercer circuit europeu. Rousseau va finalitzar 4 cops del guanyador, l'holandès Lars Keunen, que es va adjudicar el torneig amb menys 17. Per la seva banda, Víctor també va completar un gran torneig i va quedar en la sisena posició, tot i que va estar molt a prop de les properes, en les primeres posicions. En aquesta prova de l'Alps Tour també hi van prendre part els catalans Álvaro Velasco i Agustí Quinquilla, que no van poder superar el tall. L'Alps Tour continua en territori espanyol, ja que aquesta propera setmana es disputa l'Alps de les Castelles, torneig que es disputarà del 9 al 11 de juliol al Golf Lerma, un dels seus tornejos més reconeguts els darrers anys.
1: L'Alps Tour, tercera divisió europea, tercera. El segon és l'Hotel Planner, que m'he liat. El Club de Campo de Madrid s'adjudica el campionat d'Espanya Interclubs femení.
5: Sí, aquest Interclubs femení ha baixat el taló en aquesta edició al Real Club de Golf de Sarauz, al Camp Guipúscoa, amb la victòria de l'equip de la Real Societat Hípica Espanyola Club de Campo. El combinat madrileny va començar la segona jornada amb segona posició darrere del Club de Golf Escorpión, però una gran actuació en els 4 partits individuals li va donar el triomf amb un total de 334 cops, un menys que el Real Club de Golf Sant Sebastián i 2 menys que el Club de Golf Escorpión, que van completar el podi. El conjunt de la Societat Hípica Espanyola ha tingut en aquesta última jornada dos grans baluars, com la jugadora Blanca Gómez Balboa i Elena Juanas, que han entregat 2 targetes de 67 cops mentre que Adriana Bigón va signar un 69 i Carlota Marcos, el resultat descartat, un 73. A la vista de la classificació final, en els tres primers ciclistes han estat separats només per un cop, una igualtat molt gran, i es va poder constatar que aquesta competició és molt interessant per jugar com a equips. Destaca també que els dos equips catalans presents a la competició, el Club de Golf Sant Cugat i el Real Club de Golf El Prat, que exercia de defensor del títol, van acabar amb la cinquena i sisena posició final.
1: I acabem amb golf muntanyà, que corona els nous campions de Catalunya doble, absolut i sènior.
5: Sí, aquest campionat de Catalunya doble, absolut i sènior de la Federació Catalana va viure dues grans jornades i molt caloroses jornades de competició a golf muntanyà, que van proclamar les noves parelles campiones de Catalunya en les categories absoluta i sènior. La competició oficial catalana va reunir un total de 60 parelles, 30 en categoria sènior i altres 30 en categoria absoluta. La primera jornada es va disputar en la modalitat Four Ball Stroke Play Scratch, mentre que la segona ho va fer en un format de greensome, en cops alterns. Un cop completades els 36 forats de competició, el títol absolut masculí va ser per la parella Albert Nebot i Joel Ramírez, amb un total de 135 cops. En categoria absoluta femenina, les noves campiones de Catalunya són Fiona del Olmo i Marta Bertran, amb un total de 145 impactes. Pel que fa al campionat de Catalunya doble sènior masculí, el títol oficial va ser per Mario Germán Salamanca i Nicolás de Mont, amb un total de 150 cops. I en categoria sènior femenina, les noves campiones de Catalunya són Soledad Desvalls i Cristina Pàmies, que van fer un total de 152 impactes. Moltes felicitats, doncs, a totes les parelles participants i especialment a les noves parelles campiones de Catalunya dobles absolut i sènior de l'any 2026.
1: Doncs tornarem a parlar de golf en aquesta brúixola de Radio Estadio Catalunya i, si ell vol, serà amb el Ramon Palomar, company i amic del diari Esport i el responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf. Que tinguis molt bon estiu, molta salut per tu i pels teus, estimat Ramon, que vagi bé, una abraçada.
5: Igual a tots i molts verdis en aquestes setmanes estiuenques.
6: Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloy Collazos.
8: Dilluns va fer 18 anys que Joan Laporta va superar la moció de censura com a president del Barça. Va ser impulsada per Oriol Giral, però no va prosperar perquè no va arribar al suport necessari de 2/3 dels vots. Tot i això, un 60% dels socis que van votar es van posicionar a favor de la censura, un resultat que va deixar molt tocada la Junta de Laporta.
9: Entenc que si volem que les pròximes juntes directives governin el club amb estabilitat, i parlo d'estabilitat perquè l'estabilitat és la mare dels èxits, hem de defensar i hem d'assumir que els mandats s'han d'acabar.
8: El president va continuar el càrrec i una temporada després el Barça va iniciar el cicle més guanyador de la seva

0: Argentina ya está en cuartos, espera arribar el que salga del Colombia-Suiza, que se jugará en directo en horario de Radio Estadio Noche.
1: Sí, porque empiezan apenas 30 segundos, partida a las 10 de la nit a Vancouver. S'enfrontaran Suïssa i Colòmbia per veure el darrer partit dels quarts de final, per veure qui de vuitens, per veure qui s'enfronta a quarts de final, ara ho dic bé, contra Argentina. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornarem, però, demà amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara no toqueu el dial, us perdríeu la brújula amb Rafa Latorre i és imperdonable. Fins demà, doncs, que tingueu molt bona nit. Gràcies, Armero. Cuideu-vos molt. Adéu.

0: La brújula con La Torre.
1: La vida parece seguir un rumbo claro. Marcamos metas y un día, sin previo aviso, cáncer de mama. Una palabra lo atraviesa todo. Metástasis. En este vacío aterrador, de repente algo cambia. Sabes que no estás sola, porque con apoyo y con investigación, juntas cambiamos la meta. Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.
2: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, 94.1 FM. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Tarragona tot està preparat per l'eclipsi solar del proper 12 d'agost i a l'Espai Turisme de Tarragona, els dissabtes i diumenges de juliol i agost, s'organitza un taller d'astronomia. Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família. Un taller on l'univers es construeix amb les mans i es descobreix des de dins. La llum negra, les galàxies, els materials fluorescents i la creativitat converteixen cada sessió en una petita aventura compartida. Un científic astrònom i el seu ajudant excèntric ens guiaran en aquesta aventura espacial. I ha arribat l'estiu jove a Rocafort de Caral, a la Conca de Barberà, oferint un seguit de propostes, entre les que destaquen el tradicional tast de vins a la piscina, el concurs de paelles o també de conill a la llauna, el correbirra o una caminada fins a Forès. I fins al 19 de juliol al Museu de Valls es pot visitar l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català, una mostra que amb motiu dels 400 anys del seu naixement vol posar en relleu el paper fonamental que aquest tracista tingué en la difusió del corrent arquitectònic classicista i en la renovació de determinades tipologies constructives. Alhora també vol reivindicar el dilatat catàleg d'obres que dissenyà a Catalunya, València, Aragó i Castella, que permeten catalogar-lo com el més prolífic i competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
3: Apunta tu a l'agenda.
5: Aunque tengamos acceso a un catálogo infinito de películas y series, la realidad siempre supera la ficción.
6: En ese siniestro currículum acumula 3 asesinatos, varias agresiones.
7: Se va a llevar 38 botellas y una de Chateau d'Yquem del año 1806. Está valorado en 150.000 euros.
8: Dos hombres fueron estafados por una organización que ofertaba ni más ni menos que sicarios, asesinos a sueldo.
5: Escucha Territorio Negro. Una sección sobre sucesos reales. Todos los lunes, a partir de las 11:30, en Más de Uno, Luis Rendueles y Manu Marlaska analizan historias de la crónica negra de nuestro país. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
9: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
10: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, ja tornem a estar aquí, que hem estat uns quants dies sense estar per tot això del futbol i tal, però bueno, ja ho han solucionat més ràpid i ja podem, doncs, no hi ha penals, no hem d'esperar cap cosa estranya i podem començar el Nits de Ràdio del ja dimecres 8 de juliol de 2026. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio, vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més, quan arriben aquestes hores i no hi ha futbol, perquè clar, aquests dies hem estat una mica condicionats pel balón, per l'esférico, si entra o no entra, si hi ha penals, no hi ha penals, si es classifiquen, si juguen en Dallas o en Los Angeles o en Nova York, però no, ara ja tenim amb nosaltres l'home que és capaç d'analitzar les figures, les persones que han passat pel món de la televisió i que sobretot ens fa passar una grandíssima estona, com és Robert Calvo!
6: David Cervelló!

0: dic allà, no crio gaire perquè les finestres són obertes.
1: És
0: i
1: que clar,
0: potser despertaré algú a aquesta hora de la matinada.
1: A veure, desperts estaran, perquè no es pot dormir per, no, la, no pot per dormir, la calor clar. I per la suor i per bueno, en fi,
0: per és tot, que per tot, per la tot. la suor sobretot
1: és que la suor és una cosa que dius,
0: és el carregalisme per tot el cos.
1: Mare meva, jo és que estic suant de forma constant, o sigui, sí. Jo no m'aturo.
0: No, i més a més surts de la dutxa i segueixes suant.
1: Efectivament.
0: Vull dir que podries estar sota la dutxa tot el dia. El que
1: sí,
0: passa
1: sí.
0: Que,
1: clar.
0: No és el que hauríem de fer.
1: No.
0: És el que hem de fer, vaja. Per tant, ens dutxem 2-3 cops al dia, sí, 4...
1: Sí. Jo tinc poros que van gotejant, van fent gotes sí. De suor tota l'estona.
0: Puc dir-te que ja des del mes de maig fins al mes d'octubre, novembre, jo estic tot el dia moll. Tot
1: imagina't.
0: El dia.
1: Sí. És que és
0: llavors,
1: això,
0: De novembre a abril, diguéssim que estic una mica humit.
1: Va,
0: jo no paro de suar tot l'any.
1: O sigui, tu ets de suor perenne, però,
0: suor perenne, sí.
1: però clar, la quantitat de litres perduts depèn d'això, el balanç de sudoril. Bueno, doncs a veure, va, anem a parlar, anem a refrescar, anem a fer una ràdio fresca.
0: Et portaré un exponent que ens ve a explicar que tu i jo tenim una infància, tu una mica abans que jo, però som de la mateixa quinta.
1: Bueno, ja em queda
0: lluny. Tenim una infància que podríem dir que hem sortit bastant airosos d'ella per vist de les coses que hem viscut a la televisió, no? Per exemple, els personatges que han passat per la nostra vida, i no parlo només de personatges televisius, parlo de personatges de tota mena, de cantants, d'actors, d'actrius, d'excentricitats, de personalitats excèntriques. I aquesta que avui tenim aquí, la nostra celebrity convidada d'avui, combina les dues coses, l'excentricitat i a la vegada la tendresa, però sense ser tendra del tot, perquè en realitat és impostada, i ho descobrirem just al final de la secció, quan descobrirà la seva veritable cara i la que ha acabat destapant ja d'una edat, podríem dir que molt adulta, perquè aquesta dona s'ha dirigit tota la vida, o gairebé tota la vida, als més petits, als infants, als nens i les nenes, però clar, no ho feia quan ella era una nena, no, ho feia quan ella ja tenia 20 llargs, 30 llargs, no? Estic parlant de l'amiga de los niños, David. Si tu et diuen en aquest país l'amiga de los niños, val, perdó.
1: Jo per mi era Teresa Raval, però perquè clar, jo sóc més gran.
0: És que ara em vindran algunes generacions a dir-me...
1: Sí.
0: Home, per mi era Teresa Raval.
1: Sí, sí.
0: Home, per mi era Gloria Fuertes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: per exemple.
1: Sí, clar, sí.
0: Però diguéssim que per la gent de finals dels 80, o mitjans dels 80, i que vam ser nens i nenes als 90, hi ha una persona que, sens dubte, ha marcat la nostra vida i en algun cas segurament l'haurà marcat per malament perquè s'haurà sortit del guió aquella persona. Ho dic perquè a vegades és una mica elèctrica aquesta celebrity que tenim avui. I és que avui et porto a l'amiga de los niños, Letizia María Sabater Alonso. Letizia Sabater!
1: Ostres!
0: Perquè fa unes setmanes vam parlar aquí d'una altra Letizia,
1: sí?
0: Que és història
1: cert,
0: de la televisió.
1: Cert. Que jo vaig pensar, ai, que em parla... No, aquell dia no, avui sí.
0: Vam parlar de la Letizia amb Z.
1: Sí.
0: I ara parlem de la Letizia amb C, o amb, sí. O amb C, de casa, que és Letizia María Sabater Alonso. Letizia Sabater, una dona que, segons diu la seva biografia, va néixer el 21 de juny del 1966. Per tant, acaba de fer anys... fa poques setmanes, i la felicitem des d'aquí, del 66, David? Del 66, vull dir, ja té una edat aquesta
1: sí,
0: dona.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això et dic que quan feia d'amiga de los niños, no era tan niña, la Letizia Sabater.
1: Clar,
0: aquesta dona,
1: segurs,
0: que
1: és
0: una madrilenya que ens ha acompanyat a molts nens de tota Espanya, però que jo crec que segueix sent molt, molt madrilenya. No sé per què, em sembla un personatge molt, molt de Madrid.
1: Mm-hmm.
0: En fi, Letizia Sabater, avui repassarem la seva carrera des de la música, passant pels nens petits i arribant als nens més grans. Ja veuràs per què et dic això, perquè és que acabarem per tot l'alto i amb una festa estival que déu-n'hi-do. Letizia Sabater, als 80, als 90, ho era tot a la televisió. La seva carrera televisiva va començar, de fet, va començar a la Vuelta Ciclista a Espanya, David,
1: sí.
0: Ara que estem amb el Tour de França.
1: Sí.
0: Va debutar davant de les càmeres l'any 1986.

0: Curtis com a figuranta de l'1-2-3 Responde otra vez i després va aparèixer com a hostessa durant la Vuelta Ciclista a Espanya i després ja el 1989 es va convertir en Chica Hermida perquè va aparèixer Por la Mañana, el programa que presentava Jesús Hermida a Televisió Espanyola en aquell moment i del qual ja n'hem parlat aquí. En aquella època comença a entrar a les cases de tothom. Primer amb la Vuelta Ciclista, que jo em pregunto, clar, la Letizia Sabater dels 80 no és la mateixa de Letizia Sabater no, que ara. I anava amb un altre aspecte. Tenia, de fet, sembla més gran als 80 que ara, tot i que ara és bastant grandeta.
1: Sí.
0: I en la Vuelta Ciclista a Espanya, jo he vist imatges, he vist fotogrames, no he trobat el vídeo on ella expliqui aquell moment en el qual va aparèixer la Vuelta Ciclista a Espanya, però va ser-hi, i després, com et deia, va estar amb l'Hermida, i en aquella època és quan comença, diguéssim, a captivar els directius de la televisió i es converteix en una estrella de la televisió. Tant és així que li van fer una cançó. Un pingüino en mi ascensor té una cançó que es diu Televisión Star, que diu, y es que yo quiero ser como Leticia Sabater.

0: Devo.
1: Salire la pantalla di non parare di hablar, convertirme en la reina de tu cuarto de estar.
0: Déu-n'hi-do, un pingüino sí, amb mi ascensor, meravellosos.
2: És que ella es va convertir en la reina dels, de les saletes d'estar de casa, dels menjadors de casa. Durant la seva infància, la Letizia Sabater va patir molt a causa del seu estrabisme que l'ha acompanyat tota la vida i que a dia d'avui segueix, diguéssim, que les imitacions que encara avui li fan encara segueix marcant aquestes imitacions. Però, tot i això, va aconseguir fer-se un forat a la tele dels 90 i allà va començar, diguéssim, en els primers espais que eren els de continuïtat de la 2 de Televisió Espanyola.
3: Hola, buenas noches. Hoy en Cineclub, dentro del ciclo Jack Lemmon, tendrán un clásico de la comedia americana. Con faldas y a lo loco, con Marilyn Monroe y Tony Curtis. Esta película obtuvo un Oscar al mejor vestuario. Ahora pasemos al jazz. Esta noche en Jazz entre Amigos tendrán al grupo Kest, uno de los más consolidados de los 80. Su música es de gran intensidad y tiene importantes toques de improvisación y swing.
0: Fixa't que avui en dia la comunicació, qualsevol professional o professor o professora de comunicació et diria que això és infumable.
2: Sí, sí.
0: O sigui, et diria que així no es pot comunicar, que saps, si no enganxes els primers dos segons és que ja no sé què, saps? Vull dir que hi ha coses que jo no sé si hem anat a millor. Jo no critico, com ho feia, jo el que critico és que ara de cop i volta ens hem tornat com molt bojos, no? I les coses poden tenir una certa pausa, no?
2: Recordem també, i ho vam dir aquí fa unes setmanes, quan parlàvem de les, dels inicis de TV3, que la Mari Pau Huguet sortia a fer cada matí la continuïtat de TV3, deia, bon dia, avui a Televisió de Catalunya començarem amb un...
0: Ah, però amb pausa, amb calma, sense presses,
2: sí.
0: Tu ja et quedaràs, és problema, o sigui, però bueno, és la competitivitat que hi ha ara per captar l'atenció, no? Com sembla tan perillós i tan poc productiu, però bueno.
2: I tant, després d'aquesta continuïtat a la qual donava pas o la qual explicava la Letizia Sabater, ella va començar, diguéssim, a divertir-se, va començar a fer-se una xica pizpireta, que es diu, no? I va crear una cançó que es deia El Leti Rap, i aquí ve la part musical d'aquesta celebrity d'avui, va crear una cançó que es diu El Leti Rap perquè ella va convertir-se en aquesta reina de la tele amb els nens amb el programa Con Mucha Marcha.
0: Mare meva, escoltem-ho. Bueno, era un tipus de música dels 90,
2: sí, totalment. Aquest sintetitzador.
0: Sí.
4: Te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para...
0: Si dius vacilar i colegis, ja vol

0: dir que tens revisions anuals, eh?
1: Vinc aquí a desxifrar o intentar desxifrar el seu llenguatge televisiu, perquè va crear algunes paraules, va acunyar algunes paraules, no?
0: Termes que ja són molt boomers, que diuen ara, eh?
1: Bueno, no, els caducos. No són ni boomers, gairebé. És que ni els boomers ensenyen allò.
0: És prehistòric, ja.
1: Diu aquesta lletra, que és pura poesia, profunditat, diu: soy tu colegui Leti y te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti rap.
0: Molt bé.
1: Podrás vacilar y te podrás quedar con todos tus colegis de tu misma edad. Mm. Ponte una gorra para empezar. Y cálzate unas Alpe guay guay de verdad. Tronquis y coleguis, vamos a rapear esta supermarcha que te va a molar. Boy girl, boy girl, brazo arriba, brazo izquierdo, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es el Leti rap.
0: Molt bé. Molt bé. Jo m'imaginava el Fernando Sánchez Dragó analitzant la lletra. Aquí quan lo dice i tal, eh? Mare meva. Impressionant. Però sí, prou bé hem sortit, eh? Prou bé hem sortit.
1: Per això et deia a l'inici que hem sortit molt bé, perquè hi havia una noia o una dona a la tele a les 8 del matí que ens deia tronquis, col·leguis i Leti rap. I ens feia ballar el Leti rap, ens feia cantar el Leti rap. I deia... Ok, Mackey, i deia: a mediodia, alegria. Ara ho escoltarem. Però és que ella va començar a presentar un programa que es deia Con Mucha Marcha,
0: sí,
1: a Televisió Espanyola, que era una cosa que no s'acabava mai. Començava a les 8 del matí, et despertava, després et feia una mica d'aeròbic, ara ho escoltarem, i a més t'animava al matí, tenia un lloro allà al costat, que a mi em fa molta gràcia, que li deia: cállate loca! Cállate loca!
0: Molt bé, molt bé.
1: El lloro li anava dient: cállate loca.
0: Com ha canviat lo de la salut mental, eh? En televisió.
1: Sí, també és veritat. Ella anava fent aeròbic, escolta.
2: Bueno, chicos, ha llegado el momento del aeròbic. ¿Estáis todos preparados? Porque íbamos a trabajar pintura, colete, cadera y tórax.
0: Molt bé.
2: Así que si estáis preparados, no os preocupéis, hombre, si tenéis alguna...
0: Ella els abdominals els ha treballat molt, perquè ara els té...
1: Sí, la veritat és que sí, que els té treballats, però per la cirurgia.
0: Sí, per la cirurgia.
2: Y a las chicas, haciendo tabla aeróbic, ¿ok?
1: És que potser la gent ara no ho sap, però la Letizia Sabater, en una de les seves múltiples operacions de cirurgia plàstica o de cirurgia estètica que s'ha fet, es va fer això que es diu el six-pack, que vol dir que se't marquen els abdominals a la panxa, com si tinguessis uns abdominals de veritat, però són de per riure, són de pega.
0: Són de pega. És que a veure...
1: Ella no els té de veritat. El que passa que vull dir que, per l'edat que té, està prou bé, eh? Vull dir que es cuida bastant, és una dona que... Bé, no sé. No sé si es cuida molt.
0: Bueno... Deixem un dubte,
1: al final de la secció, perquè ho dic això.
0: A veure.
1: Doncs ella es va convertir en una sensació fent aquest programa Con Mucha Marcha, que ella es passava tot el matí a la tele, anava donant pas a les Tortugues Ninja, anava donant pas a tota una sèrie de dibuixos animats, i al final s'acomiadava amb el seu llenguatge habitual.
2: Taratara, hey! Bueno, todo bien, ¿no? Ya sabéis que lo mejor del martes, ¿qué es? Que mañana es miércoles. Qué malo, ¿no? Malísimo. Bueno, nos seguimos
0: es que
2: con
0: no
2: mucha, mucha marcha. ¿Por qué? Porque tenemos mucha marcha con Reporter Blues. Mucha marcha con nuestras recetas de cocina. Muchísima marcha con las tortugas ninja. Y mucha, pero que mucha más marcha con nuestra canción, que espero que la bailéis y cantéis vosotros en casa y yo aquí en el estudio, pero acompañada por todos, ¿vale? Bueno, y ahora ya, requete, requete. Ay, muchísima marcha. Me voy a poner muy bien y comodita para ver nuestra próxima serie. Serie que empieza ya, a por ella, chicos.
1: Jo t'he de dir que, sincerament, a mi em van parlar així durant molt temps, jo la veia, la Letizia Sabater, i per això et dic que prou bé he sortit, per com em parlava aquesta dona, que parlava d'una forma absolutament antinatural als nens i les nenes, perquè els nens i les nenes, ni els dels 90, parlàvem així pel carrer.
0: Ningú mai ha parlat així.
1: Ningú mai ha parlat així, com si estigués doblant una sèrie de... No sé.
0: És allò que la gent tenia... Perdó, amb tots els respectes, per la Letizia, que calli ja i que posin la sèrie, saps? Jo vull veure la... Perquè eren programes contenidors, eren programes on veies les sèries i volies veure allò, si el de més et sobrava.
1: Ella es volia fer l'enrotllada.
0: Sí, no, clar.
1: Però no ho era gaire d'enrotllada, de fet estressava bastant. Sigui com sigui, va ser tal l'èxit d'aquest programa de Con Mucha Marcha que a Televisió Espanyola van dir: escolta'm, ja que la tenim de dilluns a divendres, li podríem donar un programa també el dissabte al matí. Ah, sí. I es deia No te lo pierdas i el presentava juntament amb Enrique Simón. No te lo pierdas, no.
3: No te lo pierdas, no. No te lo pierdas, no. No te lo pierdas, no.
4: No te lo pierdas, nuestros tres mosquiteros.
0: Pues m'estan entrant unes ganes de perdre-m'ho.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
4: No te lo pierdas, no. Y como no, Jorge Vidal y sus manualidades. Y
0: vam sortir molt bé, eh? Però,
1: sí, sí.
0: O sigui, sí, sí. Això tu ara ho poses una professional de la salut mental, suposa, i diu, ara ho entenc tot, eh? Saps allò sí, que analitzen sí. Els traumes infantils i tot això? Doncs comenceu a veure programes d'aquests i entendreu moltes coses de la gent que li
1: passa. Si vegessis el vídeo d'això que estem escoltant...
0: No, és que estic sagnant per una orella.
1: Ella està contínuament mirant a càmera, fent saltirons...
0: Bueno, mirant a diverses càmeres.
1: Intensitat i anar rient.
0: No, no, clar. Perquè almenys el Simón anava cantant No te lo pierdas, i l'altre feia...
1: Sí, sí, clar, només feia això.
0: Mare meva, ostres, tu.
1: Bé, l'èxit va ser aclaparador. Estem a l'any 1991. De fet, va ser tal l'èxit d'aquests programes de No te lo pierdas i Con mucha marcha i després de la continuïtat i el Jesús Hermida, sí, que Mariano Zores li va donar un paper en una sèrie a Letizia Sabater l'any 1991. Va ser en aquell moment en el qual va néixer la televisió privada a Espanya, Telecinco i Antena 3 van arribar a les nostres vides i a Telecinco van dir, a veure, qui podem fitxar?
0: No, clar.
1: A part de Laurita Valenzuela perquè ens acompanyi als matins, però abans de la Laurita Valenzuela, qui podem posar? I diu, home... a la Letizia Sabater, sí, diu, i com li posarem en el programa? I diu, bueno, la primera part es deia Desayuna con alegría,
0: sí,
1: i la següent part es deia A mediodía, alegría.
0: Mare meva.

0: Després clar. Diem de les lletres del Bad Bunny, eh? Però...
1: A mediodia alegria i ok, ok, McKay. Sí, sí, eren les grans expressions de Letizia Sabater que va presentar aquests dos programes, Desayuna con Alegría, de l'any 1991 al 1993 i després A Mediodia Alegría, als anys 1992 i 1993, per donar pas després... a un programa, una versió... Tu te'n recordes que feien un programa a Telecinco que es deia Vivan los novios?
0: Sí, sí.
1: Doncs ella va fer Vivan los compis, mala clar que sí. Meva.
2: Hola, hola, col·legis, compitronquis.
0: Tronqui, tronquis, eh?
1: Compitronquis, sí.
2: ¿Y al fondo? Bueno, pues como aquí tenemos muchísima marcha, vamos a empezar el programa con tres hurras para todos los compis que nos están viendo desde casa, que se los vamos a dar nosotros desde aquí, venga. ¡Ip, ip! Y ahora tenemos que decir la contraseña, que eso también vosotros desde casa, ¿eh? Que también tenéis que trabajar desde casa. Venga, a las dos como se enrollan los tronquis. Pues una de compis a compitear.
0: Ara mira. Escolta, va ser, ara veig que va ser ella qui va inventar l'escoltar les notes de veu a doble velocitat.
1: Sí.
0: Ella anava a 1,5 o a 2.
1: Totalment. Anava bastant accelerada, sí. I després deia unes paraules que ningú tenia, perquè no, compi tronqui, què vol dir?
0: Tronqui, tronqui, col·legui, michi, michi, fripi, tronqui, flinqui, maquei...
1: Llenguatge molt dels 90, ara hi haurà algú dient, sí, jo deia compi, jo deia sí, tronqui.
0: Sí, sí, home, sí.
1: Molt bé. Jo no ho deia, no, mai he dit tronqui. No. Bé, diguéssim que va ser l'època daurada de Letizia Sabater, als 90, als inicis dels 90. Després a Telecinco també va passar per altres programes com Mañana serán estrellas, l'any 1993, amb Carmen Sevilla i Manolo Escobar, i Campeones de la Playa, l'any 1994. El 1997 va abandonar Telecinco i va tornar a Televisió Espanyola per presentar alguns programes especials, va fer una presentació així com esporàdica de Com mucha marcha, que va amagar amb tornar, però no. A l'inici dels 2000, jo crec que va presentar el seu programa que ningú recorda, que jo sí recordo, perquè la vaig entrevistar en aquella època. No confessaré res aquí, bueno, sí, ho confessaré. La vaig entrevistar en un programa que es feia per una televisió que ja no existeix, que es deia Localia, ella va venir de convidada en el programa en el que jo estava, un programa que es deia Encadenados, i jo feia un personatge, a banda de fer de mi, de la meva persona en el programa, jo feia d'un personatge

0: viatge, que es deia Popova, que era una reportera russa que anava amb una perruca rosa. Llavors, ella és tan egocèntrica que va arribar allà al plató i es va creure que jo era una imitadora que li intentava fer una imitació i li vaig dir no, jo soy un personatge del programa. Llavors ella em va dir que no, que tota l'estona li intentava imitar i li intentava imitar i que ella era inimitable. Dic, bueno, deixa'm que ho dubti. Sigui com sigui, la vaig entrevistar a l'època en la qual ella, en un canal local de Madrid que es diu Canal 7, que es deia Canal 7, no sé si ja ha mort aquest canal, va presentar un programa que es deia Mentires Peligroses. Mentires Peligroses és un... Com et diré? Era com el del Julián Lago, te'n recordes?
1: Sí,
0: la màquina
1: sí,
0: de la verdad?
1: Sí.
0: Val. Doncs això era la màquina de la mentira.
1: Ah, mira.
0: Però era una mica més rudimentària. Ells ho vestien com d'una cosa... Has d'escoltar tot el tall sencer perquè al·lucinaràs. Era la màquina de la mentira, no era res ni més ni menys que un assecador d'aquests de perruqueria, d'aquests del cap, que sembla una nau espacial, amb uns llums LED al voltant, d'aquests de Nadal, i llavors una màquina de fum al darrere. I llavors deien que allò et treia les mentides a la gent que anava allà, que anava, per exemple, a passar comptes de temes de banyes.
1: A veure...
2: No sé si es verdad que te dedicabas a pasearte en pijama y en sujetador.
3: Pero yo en mi caso me paso como a mí me da la gana.
2: Sí, sobre todo delante del marido de tu hermana. ¿Verdad que le pones marido?
3: Porque se tiene
2: los ojos. ¿Contigo o qué?
4: Ah, que se tapen los ojos.
3: Que no tengas un marido tan golfo. Es mi problema. Yo
4: estoy coño, guapa.
3: Yo en mi casa tengo que andar como tú quieras, como tú quieras. Yo en mi casa ando como a mí me sale el coño. En sujetador o en pelotas, en mi casa.
4: Pero no delante de mi marido, guapa.
3: Porque se vaya de mi casa.
2: No, hombre, pero es que lo hacías
4: por eso me estás examinando.
2: Parece que lo hacías apuesta. De todas formas, mira.
3: Joder.
2: ¿Qué te parece? ¿Por qué no te sometes a la máquina de la tortura? Vamos a ver.
5: Ah, porque es de la tortura.
2: Por otra.
6: Pero si no te
5: el
6: cuerpo psicólogo mismo.
2: Pasa la máquina de la tortura, por favor.
6: Fanta limón.
2: Seguridad, por favor. Pasa la máquina de la tortura. Antes de nada, mucha gente, bueno, hay mucha gente, una cosa quiero decir, muchísimos matrimonios que nos están llamando para ver si podemos meter a su marido en la máquina de la tortura. Nos están llamando así de mujeres.
1: Así de mujeres.
7: Ruth Metterbap es un invento del equipo científico de la Universidad de Brampton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajuste, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleware. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
1: Sí, claro.
0: Atenció, perquè la màquina de la mentida o de la màquina de la tortura, com deia ella, es diu Truth Meter Bap, que vol dir la màquina de la veritat o la màquina que a través del vapor et treu la veritat. El Truth Meter Bap, ho acaba de dir aquest tall...
1: Jo era més de Vicks Vaporub, també t'ho dic, o Vaporab, que és com hauríem de dir.
0: Diu, és un invento de l'equipo científico de la Universidad de Brompton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajustes, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleware. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
1: Sí.
0: Això és el que deia aquest assecador de perruqueria que tenia uns llums al damunt i que traia la veritat. Evidentment, no hi havia ni veritat ni mentida, perquè allò no traia res. Com a molt traia uns pèls que havien quedat allà de quatre dones que havien passat.
1: Bany de vapor, uns baos, podien ser.
0: He de dir-te que després de l'etapa de Letizia Sabater presentant aquest programa, la va rellevar Loreto Valverde, que algun dia també haurà de passar per aquesta secció, Loreto Valverde.
1: Sobretot la seva risa i
0: aquell... Sí, Loreto Valverde, hi ha gent que no la coneix i que l'ha de conèixer.
1: Anava a dir que, per sort, Letizia va deixar el món de la televisió, però clar, hi ha un altre món que va acabar perdent, que és el món de la música, no?
0: Clar, el món de la música, diguéssim que va estar uns anys aparcat, perquè des de l'Etirap no havia fet música seriosament. I en els darrers anys ens regala, fa una cosa, és com la Maria Carey, però més a més ho fa dos cops l'any, no un cop l'any, no, dos cops l'any. Ella per Nadal ens fa una cançó, bueno, anava a dir un villancico.
1: Sí, com el polvorrón.
0: I a l'estiu ens fa la cançó de l'estiu.
1: Molt bé.
0: Per exemple, jo te'n porto unes pinzellades. La més famosa es diu La Salchipapa.
8: Salchipapa!
1: Salchicha i jo, papa. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, veus?

0: però mira, el que
1: estic
0: vull
1: sagnant,
0: dir és que la Salsipapa, aquesta cançó, a part que és poesia pura, la gent ho haurà detectat, no té maldat.
1: Això és veritat.
0: D'una etapa d'estiu, que és aquesta salsitxa de Frankfurt amb patates fregides que serveixen a tants i tants bars com a etapa de si prens una... el que sigui. Aquesta cançó no té maldat, però ella va, diguéssim, ha redoblat el seu esforç i també la seva tendència ha canviat. Ja no es dedica a un públic tan, diguéssim, familiar, sinó que va més a buscar, per exemple, el Mr. Policeman.
1: A veure. Oh,